0: qualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya.
1: Son las 6:30 de la mañana, las 5:00.

0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. Catalunya afronta una jornada crítica per la simultaneïtat d'incendis que afecten el territori. Hi ha centenars de persones confinades i focs encara fora de control. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Estem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim un accident de fa uns instants a la C-58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell deixa fins a 5 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, ja tenim retencions habituals també en aquest mateix vessant. Tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en sentit sud cap a Barcelona, també a les dues rondes en direcció Llobregat. Al Llobregat també, precisament en aquest vessant, ja trobem lentitud habitual en direcció a la capital catalana i al Vallès. Cues per la C-58 des de Sant Quirze i també un quilòmetre de congestió a la C-17, a Parets del Vallès, i a l'AP-7, on ja hi ha congestió en sentit sud d'entre Mollet del Vallès i Barberà. Per altra banda, hem de recordar que tenim diverses incidències, també recordant que hi ha diversos talls a unes vies per incendi. Tenim la C-15 a Torre de Claramunt, tallada, la BB-2131, també a la Pobla de Claramunt, la GI-660 a Bisbal d'Empordà o la GIB-6612 a Santa Cristina d'Aro. Tot plegat, es mantenen aquestes restriccions a causa dels incendis. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: El temps està marcat per aquesta calorada que s'intensificarà encara més avui amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i a la Catalunya Central. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous i deixarà molta sensació d'aixafogar a la costa amb temperatures màximes de 33 graus al litoral.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Inici de setmana complicat a Catalunya. Els bombers han treballat sense descans tota la nit, una nit que ens deixa imatges de flames i una gran angoixa dels veïns de les zones afectades pels incendis a Catalunya. La calor extrema no ajuda. Ahir es van declarar 3 incendis simultàniament a l'Anoia, al Vallès Occidental i a la Noguera, que es van sumar al de les Gavarres, que crema des de divendres passat i encara s'ha de controlar. L'incendi de l'Anoia és un dels que més preocupa. Es va declarar entre Carme i la Pobla de Claramunt i de moment hi ha 33.000 persones confinades, veïns desallotjats i edificis afectats. Els bombers han estat treballant tota la nit per controlar un dels flancs, primer el flanc dret, que és el que més preocupava, perquè podia saltar la carretera C-15. Per sort ha quedat contingut aquest flanc i, per tant, aquest salt no s'ha produït, el que ha pogut evitar de moment que les flames s'encaminin cap al Bruc, una zona amb molta vegetació de camí cap al massís de Montserrat. Aquest foc, això sí, encara continua actiu. També seguim pendents de l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental, que s'ha desplaçat cap a Caldes de Montbui. La situació més complicada es viu a la urbanització del Farell, on alguns veïns no han pogut passar la nit a casa seva. Els bombers els han reubicat en una zona segura després de constatar que no podien garantir la protecció de la urbanització.
3: Se'ns fa impossible de protegir les cases. És una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones i, per tant, tenim establert un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur i els protegirem.
1: Ho explicava l'inspector en cap, David Borrell. De moment, el que sabem és que els bombers hi segueixen treballant activament i és que aquest foc també segueix fora de control. Per sort, els bombers sí que van aconseguir controlar el foc d'Artesa de Segre, la Noguera, el tercer foc declarat aquest dilluns. Tot i així, durant tota la nit han mantingut línies d'aigua actives per evitar revifalles. El foc va començar cap a les 4 de la tarda en un camp de cereals, on hi treballava una màquina segadora. Ha afectat unes 30 hectàrees, tot i que, segons els bombers, tenia potencial per afectar-ne unes 500. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, la simultaneïtat d'incendis i el desplaçament dels efectius i dels recursos dels bombers ha fet que el cos encara no pugui donar per controlat aquest incendi al Baix Empordà. Segueix estabilitzat i ha patit algunes revifalles, sobretot al flanc dret. En total ha afectat 25 edificacions i encara hi queden 20 vehicles d'aigua i 150 efectius que han treballat tota la nit amb l'objectiu de controlar-lo. Parlem d'un incendi que es va originar a la Bisbal de l'Empordà i el seu alcalde, Òscar Aparicio, ha parlat de les afectacions en declaracions a la brúixola.
4: Encara és provisional, perquè fins que no estigui extingit el foc en poden haver-hi més. Nosaltres, al nostre terme, tenim dues cases afectades amb deficiències estructurals i tenim una dotzena més d'afectacions menors, que són, doncs, això, patis o tanques de separació. Per sort, cap desgràcia personal.
1: Aparicio explica que demà dimecres els alcaldes dels municipis afectats es reuniran amb la Generalitat per començar a veure quines ajudes són necessàries

0: dies i com es pot treballar perquè no es torni a produir un incendi d'aquestes característiques. Amb tot, avui es viurà una nova jornada de calor intensa en què es poden superar els 40 graus a l'interior. Això ha obligat els agents rurals a dibuixar un mapa que alerta que tota Catalunya està en risc d'incendi. Des del nivell més baix, en alguns punts del Pirineu, al nivell més alt, a pràcticament tot el territori. Està prohibit l'accés a 6 àrees naturals, que són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, el Massís de les Gavarres i s'hi ha afegit també Montserrat. Davant de tota aquesta situació, la consellera d'Interior i els bombers han fet un crit a la responsabilitat i la prudència per les hores que venen. Es vol evitar el col·lapse operatiu i per això també s'ha demanat ajuda a l'exèrcit espanyol. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: I és important que la ciutadania tingui present que estem en una onada de calor extrema, amb un risc d'incendi molt gran al conjunt del territori, i tota prudència en les activitats tant de treball com mecàniques, de la sega, tota prudència és bona.
0: Davant la simultaneïtat d'incendis, els bombers han activat un centre de comandament unificat al seu complex central situat a Bellaterra.
2: Más de uno, Catalunya.
0: Entre avui i demà, Catalunya assolirà el pic d'aquesta onada de calor, que serà més intensa que la que varen patir el mes de juny. El cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assegurat que es poden superar els 40 graus en molts punts de l'interior i que es poden arribar als 42 en zones de les Terres de l'Ebre, l'Empordà i l'interior de Girona.
3: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
0: Davant d'aquesta calorada, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat hidratar-se bé i evitar el sol en les hores més fortes. En aquest context, la demanda de sistemes de climatització no para de créixer, però les empreses alerten que cada vegada els costa més trobar professionals qualificats. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
4: Bon dia, Montse. És el cas de l'empresa catalana Miquel Camps Instal·lacions, que assegura haver rebutjat molts projectes que li han arribat aquest any per falta de personal.
5: Tenir-hi que no, perquè no tens personal per fer la feina, és una llàstima. Portem un bastant de control i hem pronunciat ja un 20-30% de feines des del principi d'any.
4: El gerent d'aquesta empresa assegura a Onda Cero que molts oficis tècnics tenen una ocupabilitat de gairebé el 100%, però que cada vegada hi ha menys alumnes als cicles de formació professional. Davant d'aquesta situació, reclama dignificar l'FP industrial i reforçar la formació en oficis per donar resposta a una demanda que continua creixent.
0: Gràcies, Ricard. I un parell de punts abans d'acabar, sapiguen que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut el dret d'una dona a percebre la pensió de viudetat, tot i que el seu matrimoni celebrat al Marroc no constava inscrit al registre civil. L'alt tribunal català esmena la plana de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, que li havia denegat el dret en considerar que la inscripció al registre civil és única prova per garantir la legalitat del vincle matrimonial celebrat a l'estranger i evitar un frau.
2: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
6: Bon dia. La primera plantilla del Real Club Deportivo Español torna avui als entrenaments amb l'única incorporació fins ara d'Àlex Calatrava, qui serà presentat al migdia a l'RCD Stadium. Hansi Flick ja té el nou responsable de la preparació física de la primera plantilla del Futbol Club Barcelona. Es tracta del també alemany Benjamin Kuchel. Tots dos van coincidir a la selecció d'Alemanya campiona del món al 2014. El Tour de França s'acomiada de Catalunya després de 3 etapes per terres catalanes. Pogacar es va fer amb el triomf a la tercera etapa que va sortir de Granollers i va acabar a les Angles, convertint-se d'aquesta manera en el nou líder de la cursa gal.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
7: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Son las 7, las 6 y media de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.

0: República Txeca, Alemanya, Itàlia...
1: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
0: Veus?
1: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
2: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
4: Molt bé, estic molt bé.
3: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
4: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana, i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada, perquè vam fer la secció sobre Stephen King, doncs ara farem Stephen King 2.
3: Molt bé.
4: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar, i he pensat, és que si no se m'oblidarà, i no vull que se m'oblidi.
5: Llibres? No.
4: Què?
5: Em refereixo, has començat a llegir llibres,
4: sí,
5: que vas dir que ho faries?
4: Sí, eh? Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
3: Sí?
4: Sí, sí, sí, superguai.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
6: Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
7: Muchas gracias, queridos radioaficionados.
6: Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
8: Hoy tenemos en radioficción a... Sir Arthur Conan Doyle.
9: Está con nosotros, a bordo del Pickwood, Herman Melville.
10: Llamadme Jim, por favor.
11: Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
12: Buenos días, señor HAL 9000.
13: Buenos días, Sergio.
6: Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
14: Perdóname, están atracando un banco.
11: ¿Qué dice? ¿Qué banco?
6: Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
15: Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
6: Radioficción. És mentira.
15: Però està passant.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
16: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges. Lina, com estàs?
17: Gràcies, molt bé.
16: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
17: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Los que viven de nit también tienen derecho a escuchar buena radio.
18: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí, está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo: si queréis hacer una secuela del Diablo Viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero, porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo: si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
19: ¿De cuánto estamos hablando?
18: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Es martes hoy, sí. Y los martes, Peláez en este programa. Peláez, buenos días.
1: Buenos días, Carlos. En el Mundial de España 82, el de Naranjito, Francia jugó en Valladolid contra Kuwait. El partido se hizo famoso porque el jeque, que era el hermano del emir y a la sazón presidente de la Federación de Fútbol, bajó desde el palco al césped para protestar un gol al árbitro, un soviético que se llamaba Stupar. Le dijo que los kuwaitíes se habían quedado parados porque oyeron un silbato, así que el jeque entró al campo, discutió con el árbitro y acabó consiguiendo que anularan el tanto, algo absolutamente insólito. Luego Francia ganó igual, 4-1. Pero la escena quedó inmortalizada como una de las imágenes más grotescas jamás vistas. Un jeque bajando al césped, mandando parar el partido y consiguiendo condicionar al árbitro. Siguiendo la senda de su desarrollo, Donald Trump, el otro naranjito, decidió llamar al presidente de la FIFA, que se llama Infantino porque Dios no da puntada sin hilo, para protestar una tarjeta roja a un jugador de la selección estadounidense. Sacó pecho de la hazaña en el despacho Oval. Sí, hablé con Infantino, le pedí una revisión porque pienso que la tarjeta no fue ni falta, dijo. Lo insólito es que ante esto Infantino no solo no se indigna, sino que accede y le quita la roja al jugador en una genuflexión que no se veía desde Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un siervo. Y aún así no sirve de nada, y ni con Balogun, que así se llama el jugador indultado, Estados Unidos es capaz de ganar y pierde por un idéntico 4-1. Alcina, ni todas las amenazas, ni todos los indultos, ni todas las presiones del mundo logran evitar lo inevitable. En la vida acaba pasando lo que tiene que pasar, dejando en el camino, eso sí, un inolvidable reguero de ridículo. Lo saben en las cloacas. Ábalos, Cerdán, el fiscal y Leire suman 4. Que tome nota el 1.
0: Que tengas un buen día, Peláez, cuídate.
1: Será lo que se pueda.
0: Adiós.
2: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
3: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
4: Son las 8 y 20 minutos, una hora menos en Canarias.
5: Onda Cero Tarragona, la teva radio. Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
6: Bon dia, són les 8 i 20 per davant, 10 minuts d'actualitat. Dimarts 7 de juliol, avui fa un any de l'inici del foc de Paüls, un incendi forestal que va afectar 5 pobles del Baix Ebre. Xerta va ser el més afectat. El foc va arribar a les portes del municipi i es va cremar el 30% del terme. L'alcalde Roger Avinyó reconeix que ha calgut fer un dol molt important i que tot el paisatge que coneixien ha canviat, però sobretot lamenta que no ha arribat l'ajuda promesa. Reclamen al govern la neteja del bosc i els ajuts directes als afectats. De moment, només han rebut les compensacions per la declaració de zona catastròfica.
7: L'única cosa que ha arribat ha sigut la del Ministeri pel fet d'haver-se declarat zona catastròfica. Que algú també en aquell moment també ho va ficar en dubte, de dir, oh, això pot ser contraproduent. Doncs mira, sort que vam fer la declaració, perquè de moment el que ens ha arribat ha sigut això. I l'altra actuació és esta, la de estar netejant quan estan fent empreses privades. Aquells dies posteriors a l'incendi van vindre consellers, van vindre directors generals, van prometre moltes coses i un any després el resum és que de moment n'han vist poques. Sí que han vist el de la neteja, però no ha sigut una inversió directa de la Generalitat.
6: En el cas d'Aldover, un altre dels municipis afectats, no ha arribat les compensacions per la declaració de zona catastròfica perquè no se'ls va cremar prou superfície. Els pagesos no entenen de jornals ni de criteris fets en un despatx, ha lamentat la seva alcaldessa, Rosalia Pegaroles.
8: La sensació de que, a veure, tot com era el que és municipal, han sigut camins, han sigut històries, però realment els que sí que han sigut afectats són els pagesos. A ells no els explica si han sigut un jornal, si han sigut dos, quan realment se'ls han cremat 80 o 90 oliveres, que és un arbre que potser tardarà 60 anys en tornar a produir, a tornar a... No sé, jo penso que aquests criteris de jornals estan pensats des d'un despatx i no des d'un puesto menudet, des d'un pagès, des d'una altra visió que no té res a veure.
6: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reivindicat la resposta ràpida i coordinada que es va donar en l'emergència i que, juntament amb les inundacions de la tardor, es va dur a terme a assegurar el desplegament històric més intensiu de recursos humans, de recursos materials i de recursos econòmics quan hi ha hagut una adversitat a Terres de l'Ebre.
9: El primer pressupost que aprova aquest govern ha posat com a prioritat i amb un augment de recursos sense precedents la gestió forestal. Dos, aquest govern ha sigut el que ha fet un desplegament històric a més intensiu de recursos humans, de recursos materials, de recursos econòmics quan hi ha hagut una adversitat a l'Ebre. Per tant, Catalunya és tot Catalunya, des de l'Ebre fins a l'Empordà, des de la Vall d'Aran fins a Barcelona. I per tant, tot racó de país ha de rebre una resposta a l'alçada del que s'espera d'un govern o d'un país modern.
6: Canviem de qüestió. Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat els treballs per la construcció del centre operatiu de Vilaseca del futur tramvia del Camp de Tarragona. Les obres s'han adjudicat a la UTE Coalbi a CISA per un import de prop de 20 milions d'euros i un termini d'execució de 20 mesos. El centre estarà situat entre l'avinguda Ramon Dolsina i la 7, amb una superfície construïda de més de 6.300 metres quadrats. Són les 8:24, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
5: Onda Cero Tarragona. La teva ràdio. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
10: El Barça necesita un 9 goleador.
11: Ahora mismo el Barcelona no sabe por dónde tirar. Si continuar con Ferran Torres, asegurarle una renovación que todavía no ha hecho. Si renovarle un año a Lewandowski, que tendrá 38 años y no puede ser el delantero centro titular. Si acometer un fichaje de un delantero centro referencia, que es lo más normal, pero que es caro en el mercado. Está Julián Álvarez, que es el preferido por todos.
12: Salvo Rafinha y Lamine Yamal, tanto Rashford como Ferran y Lewandowski no están en los registros a los que nos estaban acostumbrando. Y eso demuestra que el Barcelona necesita gol. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas opciones, pero la primera que hay que dilucidar es si el Barça va a estar en la 1-1.
13: Yo creo que el Barça necesita un 9. Yo creo que debe ser una prioridad del club. 9 goleador, una primera espada europeo.
5: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
14: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina el temps.
15: Bon dia. Avui dimarts les temperatures pugen notablement i serà un dia de molta calor. Molta atenció a la depressió central, on tenim avís vermell i perill extraordinari per temperatures màximes de 42 graus. També es podran superar els 40 graus a zones del prelitoral i més de 35 a la costa. Els termòmetres marcaran 40 graus a Tortosa, 39 a Gandesa, 35 graus a Reus i 33 al Vendrell i a Tarragona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. Les temperatures baixaran a partir de dijous. És una informació d'AEMET.
6: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació a Tarragona i Reus 25 graus, a Tortosa 24, a Montblanc

0: 20 graus.
1: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
0: Continuem amb més notícies. El sindicat CESIF ha presentat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Salou per la modificació de les condicions laborals de la policia local. Consideren que ho han fet de manera unilateral, sense negociació col·lectiva. A través d'un comunicat, el sindicat assegura que s'han eliminat diverses compensacions horàries que s'aplicaven des de feia anys i ha demanat al jutjat la suspensió cautelar de les mesures adoptades per l'Ajuntament. Des del govern de Salou asseguren que els canvis responen a l'aplicació de la normativa vigent i remarquen que s'estan fent amb diàleg i respecte a la negociació col·lectiva. Fiscalia demana 25 anys de presó per als dos homes acusats de matar-ne un altre en una finca al polígon de Tortosa el 29 de març del 2024. Segons el relat del Ministeri Públic, els dos investigats van apallissar la víctima després d'una discussió i posteriorment van llançar-lo quan encara estava viu a l'Ebre. Un dels processats havia organitzat una partida de cartes on van participar diverses persones, entre elles el mort i l'altre acusat. Pocs dies després es va localitzar el cadàver amb un estat avançat de putrefacció al riu. Aquest dilluns es constituïa el jurat popular que els jutjarà a l'audiència de Tarragona. El fiscal considera que són autors d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i els reclama 90.000 euros d'indemnització. L'Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació la construcció del col·lector de Torres Jordi, una infraestructura que ha de servir per evitar les inundacions a la part baixa quan hi ha pluges intenses. L'obra preveu crear una canalització subterrània que conduirà l'aigua pluvial captada per la xarxa de sanejament cap a la desembocadura del riu Francolí. Així es preveu solucionar els problemes d'inundacions per aquelles pluges amb intensitats iguals o inferiors a períodes de retorn de 2 anys. L'Ametlla de Mar va ser el municipi de les Terres de l'Ebre amb més habitatges iniciats, 98 i acabats, 16, durant el 2025. La segueixen Tortosa, amb 7 habitatges iniciats i 3 acabats, Gandesa, amb 3 habitatges iniciats i cap acabat l'any passat, i Amposta, amb 2 habitatges iniciats i un d'acabat. A Móra d'Ebre, la quarta capital de la comarca, no es va iniciar ni acabar cap habitatge el 2025, però va liderar les compravendes d'habitatges nous amb 44 operacions. A Amposta és on més habitatges usats es van comprar, 457. Per comarques va liderar les compravendes al Montsià amb més de 1.500 operacions d'habitatges usats. La Diada Castellera Internacional de Tarragona comptarà amb 6 colles en l'actuació que tindrà lloc dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí a la plaça de la Font, com a prèvia del concurs de castells. La Diada comptarà amb els castellers d'Andorra, els castellers de París, els castellers of London, la colla castellera de Madrid, els xiquets de Copenhagen i els castellers de Loprado. Aquests últims, de Xile, serà el primer cop que actuen a la ciutat. Els últims anys ja ha crescut el nombre de colles castelleres a l'exterior i també ha millorat el nivell tècnic. Diverses agrupacions s'han interessat per participar de la Diada i l'organització del concurs de castells ha optat per mantenir el format actual de 6 colles participants. I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: Ahora, los titulares son de 10 palabras. Los vídeos no duran más de 15 segundos y los mensajes se reenvían sin contrastarlos. Y aún así, entender el mundo sigue llevando tiempo. Tiempo para confirmar, para contar las cosas desde más de un punto de vista, para analizar la actualidad en La Brújula con Rafa Latorre.
3: Esto es La Brújula en Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer esta hora para estar bien informados.
2: Escucha La Brújula con Rafa Latorre. El análisis pausado de una actualidad rápida. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Son las 8:00, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Mente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos o solicitando el dividendo complementario. Parte de este dividendo complementario total se abonará como dividendo de ajuste en efectivo de 0,002 euros brutos por acción. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
1: Murcia es luz, vida, una ciudad de talento, innovación y futuro. Un municipio que progresa y avanza fiel a su cultura y a sus tradiciones. El 8 de julio, Rafa Latorre y todo el equipo de La Brújula estarán en directo desde el Centro de Cultura Contemporánea La Cárcel Vieja. Una tarde para vivir la radio en directo y compartir la mirada de uno de los grandes referentes de la comunicación en España. La Brújula con Rafa Latorre. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia y del Gobierno de la Región de Murcia. Onda Cero, tu radio.
2: Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
3: El Festival Pau Casals torna aquest estiu al Vendrell del 10 al 21 de juliol per celebrar el violoncel, el llegat del mestre i la música que ens uneix. Consulteu tota la programació i els punts de venda d'entrades al web auditoripaucasals.cat. 45è Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Una edició molt especial que coincideix amb el 150è aniversari del mestre. Vine al Vendrell. Celebrem el violoncel.
4: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
5: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
4: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
6: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
6: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
6: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
9: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Carlos Alsina, Julio Otero o Rafa Latorre, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
6: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
10: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
11: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
6: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
12: Si tirar un papel a la papelera se convierte en la canasta de tu vida. Si pegas patadas de rabona a las latas de refresco.
13: ¡Gol! ¡Gol!
12: Si en la clase de spinning te crees el rey de la montaña.

0: una que vaig nombrar i he pensat és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
1: Llibres? No.
0: Què?
1: Em refereixo. Has començat a llegir llibres?
0: Sí,
1: que vas dir que ho faries?
0: Sí, eh? Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar... increïble.
2: Sí?
0: Sí,
2: ostres.
0: Superguai.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
4: El fin de semana está para ponernos al día con muchas cosas. Acabar de ver esa serie que tenemos a la mitad, quedar con los amigos para ir a cenar, incluso ponernos al día con la limpieza de la casa. Uf. Y claro, también puedes ponerte al día de todo lo que ocurre en el mundo y estar informado de la actualidad con Noticias Fin de Semana. Los sábados y los domingos, ponte al día con Juan Diego Guerrero. Noticias Fin de Semana, a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la web y app de Onda Cero, tu radio.
3: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
6: Gràcies, molt bé.
5: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
6: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
3: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: 91-555-5555-91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Más de uno en Onda Cero.
2: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
3: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
4: Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. ¿Sí? Ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
5: Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir «Uy, qué ganas de domingo». En Julia en la Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en la Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en la Onda es tomarse las cosas con humor.
6: Sois todos muy graciosos. Tener un equipo tan simpático.
7: Te partes, ¿eh? Con
6: gente baja, me parto con vosotros.
5: Julia en la Onda, entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero, desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
4: Todos nos hemos inventado la vida de extraños por la calle. Como la de ese chico del ramo de rosas que acaba de perder el bus y que ahora nunca llegará al aeropuerto. Ni podrá declararse a su amor de la infancia antes de que ella tome el vuelo 374 destino Cabo de la Desolación. Si te montas películas allá donde vas, escucha Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Todos los miércoles a partir de la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: Comencem l'agenda cultural a Lleida amb la Festa Major de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que tornarà a omplir el pati i els voltants de l'Institut del 13 al 19 de juliol, amb una programació gratuïta i pensada per a tots els públics. Sota el lema Lleida Territori Creatiu, la setmana combinarà espectacles familiars, cultura popular, música, circ, dansa, humor i monòlegs, amb una aposta clara pel talent de les tardes de Lleida. Els matins estaran dedicats a les famílies i les tardes i els vespres a les arts escèniques i a la música en directe. Una altra gran cita de l'estiu arriba del 16 al 19 de juliol amb una nova edició de Les Vallòlet a les Valls d'Àneu. El festival convertirà els pobles de la vall en un gran escenari a l'aire lliure amb una programació d'arts escèniques per a tots els públics que inclou teatre de carrer, dansa, música, instal·lacions interactives i espectacles familiars. Una proposta amb cultura, natura i participació en un entorn privilegiat del Pirineu de Lleida. I també del 16 al 18 de juliol, lo quiosc de Talarn a Toca del Pantà de Sant Antoni acull la desena edició del Talarn Music Experience, un festival que reuneix artistes com la Fúmiga, Ginestà, Buós, Maria Jaume, Good Save the Queen o les que faltaven, entre d'altres, en tres jornades de música en directe en un dels espais més singulars del Pallars, una cita amb concerts amb territori i gastronomia per celebrar els 10 anys d'aquest festival.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
9: Anem a parlar una soneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre xef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que històricament es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
10: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui en una època, ostres, molt xulo. De fet, un dia te desvetllaré de que hi haurà alguna sorpresa relacionada amb això a Salou, però no, encara no t'ho puc dir.
9: Punyetero, em poso el caramel a la boca i ara me'l treu.
10: T'ho puc dir a tu, però no t'entena.
9: Ja, vale. Bueno, doncs ja està. Després ja ho explico jo als oients.
2: La ciutat, de dilluns a divendres, de 1 a 2 del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. Onda Cero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona.

0: Per què ens parles d'aigua avui?
1: Per aquesta cançó, bueno, acabem d'escoltar Mensajes de l'aigua, de Macaco. I en aquesta cançó, el cantant de Barcelona ens recorda que mitjançant l'aigua tots estem connectats i que junts som més forts. De fet, aquesta lletra diu gota a gota els petits gestos acaben fent grans canvis. I parlant de canvis, hi ha un concepte que tenim molt integrat i que hauríem de canviar, i és la hidratació. Què és per vosaltres la hidratació? Què és el que us fa hidratar per a vosaltres? L'aigua, no?
0: Què és la hidratació? Sí. Bueno, és beure doncs, aigua.
2: Tenir no. líquid al cos, no? Clar, tenir sí. aigua al cos.
1: A veure, el tema és que quan parlem d'hidratació ens ve al cap aquests famosos 8 gots d'aigua al dia per hidratar-se.
0: Sí.
1: I ens oblidem que també per hidratar-se també ho podem fer menjant. I és que molts experts

0: Experts recomanen que el consum d'algunes fruites i verdures que són gairebé l'equivalent a un got d'aigua. Es veu que la cindra i el meló, per exemple, tenen més d'un 90% d'aigua.
1: Ah, tenen molta. Sí,
0: sí. I no són els únics, no són els únics. El cogombre, el tomàquet, l'enciam, les maduixes i fins i tot el carbassó ens poden ajudar a mantenir-nos hidratats en aquests dies de tanta calor. Els especialistes recorden que durant aquests dies és bo que acostumar el nostre cos a aquesta aigua que necessitem, però que no ens oblidem també que hi ha aquests aliments tan bons que poden ser un bon complement.
2: A més, fan salut, tu, i que beure aigua a vegades és avorridot. Però si et menges un trosset de síndria, doncs és molt més
3: bona, saludable. I a més, allò que et diuen, no, has de beure encara que no tinguis set.
2: Sí, això és important,
0: És un estrès continu.
2: A l'estiu, amb les altes temperatures, i sobretot la gent gran, ahir en parlàvem, doncs s'han de mantenir molt hidratades, així que, bueno, si no us ve de gust aigua, doncs una miqueta de fruita, verdures, i seguireu ben hidratats perquè... Fa molta calor, Gerard.
3: Fa molta calor, i per això seguim amb el repte de
2: la
3: cançó
2: calorosa del
3: dia. I per això
2: seguim amb el repte, que ahir la Montse el va superar amb nota.
3: Home, per favor, no m'esperava menys.
2: Gràcies.
3: De la gran Montse Valls. Doncs mira, avui porto... Bueno, anava a dir més actual, però no, ja fa 12 anys que es va publicar aquesta cançó. Avui portem Novedades Carmiña.

0: superbé.
1: Doncs aquesta és la...
0: La noche está que arde, sí, literal.
1: Sí, sí, sí, sí. La cançó, la proposta d'avui és La fiesta tropical, de Novedades Carmiña, un tema publicat per la banda gallega el 2014, que tot i contenir la paraula calor, quan diu olas de calor, no parla de calor en si, sinó que ve a ser una metàfora de la modernitat i la gent cool. La cançó utilitza l'etiqueta festiva, sí, per ironitzar sobre els ambients exclusius i elitistes, comparant aquesta festa tropical exclusiva a la que costa entrar-hi, comparant-la amb els llocs o situacions tancats en els que no resulta senzill entrar-hi.
0: Que curiós, doncs hagués dit que parlava de la calor,
1: sí,
0: i punt,
1: sí, sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí,
2: no? M'ha recordat una mica un Zapatillas del Canto del Loco,
0: sí,
2: no?
0: Ja,
2: o sigui,
0: ja,
2: has parlat d'aquests canvis d'ambients socials.
0: De l'elit que pot entrar a llocs on nosaltres no podem accedir-hi. Vinga, què preguntes a l'audiència? Si poden accedir a llocs...
1: Deixem d'una banda la calor, però no. I és que avui la pregunta del dia podria ser un dilema d'aquests que ens porta el Lluís Soler
0: Mira,
1: els divendres.
0: Mira, parlant de Lluís Soler, que acaba d'aparèixer.
1: Mira, acaba d'aparèixer per aquí. I és que, com bé sabeu, la xocolata, que tant ens agrada a la gran majoria de persones d'aquest planeta, perd una mica de popularitat durant l'estiu pel fet que, doncs, les altes temperatures fan que es desfaci i que sigui, doncs, més incòmode de consumir. Per tant, avui posem sobre la taula la xocolata. I és que avui dia 7 de juliol es celebra el Dia Mundial del Cacau i la Xocolata. És per això que he volgut aprofitar aquesta jornada per plantejar aquest dilema i preguntar-vos el següent. Exacte, sí. És el següent. Mengeu xocolata durant l'estiu? Supereu la barrera de la calor i la incomoditat de la xocolata, allò blandúrria, en detriment de seguir disfrutant d'aquest vici també els mesos de més calor? La poseu a la nevera perquè es conservi dura? A mi, per exemple, això no m'agrada perquè perd aquella textura, no?, tan agradable, tan suntuosa, no es desfà amb tanta facilitat a la boca. I a banda d'explicar-nos si mengeu xocolata a l'estiu, doncs si ens dieu quin tipus de xocolata us agrada més, doncs també ens en podeu parlar. Xocolata com més negra possible, amb llet, amb fruits secs, amb caramel... n'hi ha de mil tipus, eh? Per exemple, aquesta xocolata Dubai, que tant està triomfant. Vinga, va, respostes amb notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Mengeu xocolata a l'estiu? Quina és la vostra xocolata preferida? 676-760908.
0: Doncs avui pregunta totalment oberta, així que responeu el que vulgueu sobre la xocolata. Montse Valls, t'agrada a tu la xocolata?
2: A mi m'agrada molt la xocolata, i tant. Clar, és que jo considero també que la xocolata hi ha diferents maneres de menjar-ne, tipus l'estiu. Jo em faig batuts, potser un colacaito de tant, saps, coses així. Sí que és veritat que tauleta de xocolata potser no em menjo, la veritat, a l'estiu, i de normal massa tampoc. I si m'he de quedar amb una, jo xocolata amb llet. Ho sento molt.
0: Ja,
2: però és que hi ha una marca en específic...
0: Que no direm aquí.
2: Que no direm aquí, però la millor xocolata del món.
1: Bueno, mira, ara tinc curiositat.
0: Clar, ara ens ho diu.
2: Ho
0: o millor, ens portes un exemple.
2: Soc molt clàssica, eh? O sigui, vull dir, no és cap misteri.
0: I t'agrada posar-la a la nevera?
2: No la poso gairebé mai.
0: Que jo la poso tot l'any a la nevera.
2: Sí.

0: Sí.
1: No,
0: sí,
1: jo a la despensa, gaire, eh? Un lugar, com diu a l'etiqueta, un lugar seco i fresco. Sí. Pues a la despensa.
0: Ah, ja està. Seco i fresco, eh? És com, bueno, vale, molt bé.
2: Ara costa trobar lugares secos i frescos.
0: Sobretot frescos, no hi ha nada fresco.
2: Si trobo algun, m'hi poso jo. En comptes de la taula de xocolata, m'hi poso jo.
0: Peter, tu també la poses a la nevera.
3: Sí, sí, sí. Això que deia el Gerard, que no, que perd el sabó, que si no,
4: que no,
3: no es fon tant.
4: No,
3: és que si la tens fora ara mateix, es fon directament.
4: No,
0: però a l'hivern?
4: Ja, ja, ja, clar.
3: A l'hivern no, a l'hivern sí que...
4: A l'hivern fora, eh? Fora.
0: Jo ho poso tot l'any. És veritat que no soc gaire de xocolata. Potser em dura 3 mesos, una tauleta, amb la qual cosa... Potser perquè la poso a la nevera i m'oblido d'ella. No la veig, la tinc una mica amagada.
3: A mi em dura 3 hores.
0: No, clar, és que això...
4: I és que, clar, l'estar 5 minuts esperant que es desfagi la xocolata perquè està a la nevera...
1: Ja, jo també. Clar. Sí que poso a la nevera, és que m'agrada molt a mi la combinació de xocolata negra amb taronja.
0: Oh,
1: i aquesta
0: que
1: sí que la poso a la nevera, per exemple.
0: I amb sal.
1: I amb sal també.
4: Sí, sí, amb sal, sí, és molt bona.
0: Els bombons em fa coseta el líquid de dins, que no es desfà.
1: Yeah.
0: No m'agrada, per això prefereixo a la nevera.
4: Clar, hi ha uns, que ja te'ls diré després, perquè sí, són d'una maca.
0: A mi me'ls porteu i així sé quins són, perquè per, jo pel nom no ho sabré.
4: Que porten com xocolata
0: aquests
4: per dins,
0: em refereixo,
4: exacte,
0: i
4: aquest.
0: No m'agrada. Els haig de posar a la nevera.
4: A mi aquests, quan et surt...
0: No m'agrada gens, em fa coseta.
4: M'encanta, o sigui, és indescriptible.
0: Clàudia, tu què?
5: A mi només m'agrada un tipus de xocolata molt concret, que és la Blanca Moreo, d'una marca, oh, que no direm. Però
4: ja l'has dit.
3: Sí, Blanca Moreo.
0: Sí.
1: Però no és de...
0: Amb galetes.
1: No, sí, però no és d'aquesta marca de galetes. És una marca de xocolata que jo sé quina xocolata és.
0: Pues, que bona. També, també. És que la xocolata ha de portar alguna cosa. Fruits secs, galetes,
4: sí,
0: caramel...
4: Sí, a mi la
0: saltet
4: xocolata...
0: Saltet caramel? Ui,
1: caramel, sí.
4: La xocolata. Vigila, amb caramel o amb crema de cacauet, a mi...
0: Amb crema de cacauet és una passada.
4: Amb crema de cacauet i sal, ja, i clar, crema de cacauet, caramel i sal, vull dir, ja és
0: una
4: com
0: una,
4: la bomba, la bomba. Sí, sí.
0: 12-30 minuts i estem parlant, com sempre,
4: de menjar
0: i aquestes hores que tenim ja comencem a tenir ganona, doncs ens fem trampes al solitari.
4: Una rajoleta de xocolata, ara, que aniria.
0: Per locutar és complicat,
4: No, per locutar...
0: Sí, el Robert sempre té xocolata. Aquí.
4: Sempre.
0: Ves a mirar, ara sí, s'ha deixat.
4: Ara anirà.
0: Estarà fos.
4: Ara anirà.
0: Si se l'ha deixat,
4: estarà allà...
0: destrossat. La xocolata. Va, com us agrada a vosaltres la xocolata? La mengeu a l'estiu? Jo conec persones que no mengen xocolata a l'estiu,
4: sí, sí,
0: perquè bueno, no els agrada posar-nos a la nevera.
4: Hi ha debat, hi ha debat.
0: Hi ha debat. Mira, potser podríem... No, perquè ja si el fem avui...
4: Si ja ho fem avui.
0: Sentit. Quin tipus us agrada? Bueno, el que ens vulgueu explicar de la xocolata, ja que avui és el seu dia mundial. Notes de veu al 676-76-0908. Mentrestant, Montse, repassem la qualitat. Vinga. Seguim pendents de l'evolució dels diversos incendis que afecten Catalunya. Ara mateix, un dels que més preocupa és del de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i sense estabilitzar.
1: Sí, i és que les represes i els focus secundaris continuen complicant les tasques d'extinció. El cos de bombers treballa amb desenes de dotacions terrestres i mitjans aeris i adverteix que el perímetre continua sent inestable, especialment a la zona del Farell. Per aquest motiu, es manté el confinament dels veïns d'aquesta urbanització davant el risc de noves revifades. La situació s'ha vist agreujada per unes condicions meteorològiques que els bombers qualifiquen d'extraordinàriament crítiques, amb una marinada seca de component sud-oest que dificulta les tasques d'extinció.
6: Ens queda per tancar especialment el que seria el tercer terç del flanc esquerre. Però, de tota manera, no descartem, com ja he comentat, doncs que puguin aparèixer nous conats d'incendi amb certa intensitat en tot el flanc dret, que és el principal. Estem amb una onada de sud, les condicions són extraordinàriament crítiques i, per tant, doncs, esmerçarem esforços en contenir qualsevol repàs.
1: Míriam, si et sembla, escoltem ara la consellera Núria Berlón d'Interior, que està compareixent a hores d'ara.
7: I actuem, però sobretot doncs, respectar els confinaments. Durant tota la intervenció simultània d'aquest incendi hem tingut aproximadament uns 10 bombers que han patit doncs, cops de calor i de més. Alguns han pogut seguir treballant amb l'operativa, d'altres doncs, bueno, s'ha fet el recanvi i una situació complicada en el conjunt de Catalunya amb temperatures molt, molt altes, un nivell de pla alfa elevat a 4 en molts municipis. Demanar sempre que faig compareixença a mitjans la col·laboració i la corresponsabilitat de la ciutadania i tornar a agrair doncs, tota la feina que estan fent els professionals, bombers, els professionals d'emergències i també doncs, a vosaltres, els mitjans de comunicació, per ajudar-nos a fer arribar a la ciutadania aquest missatge de prudència i de precaució.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge de prudència i, sobretot, corresponsabilitat de tota la ciutadania que deia la consellera Parlon.
1: Sí.

0: Més qüestions. La situació és més favorable a la noia. L'incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt ja està estabilitzat després de cremar unes 500 hectàrees.
1: Sí, Míriam, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria dels municipis afectats, tot i que es manté a l'urbanització de les Garrigues, on hi viuen un centenar de persones, ja que aquesta urbanització justament està situada dins del perímetre de l'incendi. Pel que fa al balanç sanitari, el SEM ha atès 13 persones entre els incendis de la Noia i Sant Manat. Hi ha un ferit menys greu traslladat a l'Hospital d'Igualada i 12 afectats lleus, i justament escoltàvem ara la consellera com deia que fins i tot alguns bombers han patit cops de calor. Sobre la resta d'incendis que afecten Catalunya, l'incendi a les Gavarres, al Baix Empordà, continua estabilitzat i els bombers treballen per controlar-lo, i a Artesa de Segre, a la Noguera, els efectius han pogut controlar el foc. Amb tot, les autoritats, ara escoltàvem a la consellera, alerten que la jornada continua sent marcada per un risc extrem d'incendi i que mantenen la vigilància, la màxima vigilància arreu de tot el territori.
0: Acabem explicant que la Fiscalia de Barcelona ha demanat presó provisional per l'acusat de la mort d'un menor de 15 anys al barri de la Sagrera.
1: Recordem que el jove va morir dijous passat a la nit després de rebre un tret al parc de la Pegaso de la capital catalana. Segons la Fiscalia, la mesura és adequada a la gravetat dels fets i, a més, argumenta que existeix un risc de fugida, possible obstrucció a la justícia i risc de reiteració delictiva. La petició s'ha presentat avui davant l'autoritat judicial mentre la investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies del cas.
0: Doncs tot plegat ho ampliareu a Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
1: A vosaltres sempre.
0: Doncs ho explicava ara la Montse, quan apenas portem dues setmanes d'estiu, Catalunya ja encadena dies especialment complicats pel que fa als incendis forestals. Durant l'última setmana s'han declarat més d'una quinzena de focs a localitats com Piera, Sant Boi de Llobregat, Capellades, Òrrius o Barruera.
2: A aquestes s'hi afegeixen els grans incendis que encara marquen l'actualitat, com els de Sant Manat, com acabem d'explicar, les Gavarres, sobretot el cap de setmana, Peramola o Artesa de Segre, i els incendis que es van originar ahir, per exemple, a l'Anoia, Vilademuls i Llers, arribant en alguns casos a confinar la població. Els bombers insisteixen que ens trobem en un moment de risc molt elevat. Les altes temperatures, la baixa humitat i la gran quantitat de vegetació acumulada fan que qualsevol espurna pugui transformar-se en un gran incendi. Els experts recorden que la lluita contra el foc no comença quan s'origina una flama, sinó molt abans. La gestió dels boscos, el manteniment de les franges de protecció i la manca de professionals són alguns dels grans reptes que hi ha actualment a Catalunya.
0: Jordi Terrada, gerent de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Si no m'equivoco, ara mateix et trobes a les Gavarres, que recordem que des de divendres és un dels principals punts d'atenció per aquest incendi que ha cremat 2.300 hectàrees. Les autoritats ens deien que a mitjans de setmana es podria donar per extingit. No sé quina és ara mateix la situació.
3: Bé, doncs esperem que sí, que al llarg d'aquesta setmana es doni per extingit. Segueix sent una situació, a veure, encara hi ha, pel que diuen, doncs alguna situació que potser és una mica inestable, doncs estan esperant doncs, de deixar-ho tot ben acabat.
2: Mm-hmm. Jordi, com dèiem en la introducció, sembla que els incendis, sembla evident que els incendis són cada vegada més habituals i des de fa temps ja se'n venen produint aquí a Catalunya. Com definiries la situació actual dels boscos catalans? És una situació excepcional o diries que ja fa anys que s'arrossega tot això?
3: Doncs és una situació que ja fa anys que s'arrossega. Portem un dèficit crònic de les últimes dècades, de que hi ha hagut poca gestió forestal, i això també és bàsicament degut a que la societat ha canviat. Ja no tenim una societat rural que aprofita aquests recursos que tenim en els boscos, i hem viscut la gent ha viscut a les ciutats, no? Ha canviat tota la dinàmica socioeconòmica i això ha fet doncs, que els boscos hagin deixat de gestionar-se, perquè també la rendibilitat és molt baixa o deficitària, bàsicament, a la major part del país. Llavors, no és un fet excepcional, és una cosa que fa anys que s'arrossega, i el que hem de fer doncs, és, bàsicament, posar-hi mesures, mica en mica, perquè tampoc podem arreglar aquesta situació d'un dia per l'altre, sinó que és canviar una dinàmica que ve de molts anys i necessitem doncs, un període prou llarg doncs, per tornar-ho a revertir.
0: Amb tot, Jordi, no sé, potser la memòria ens falla, però dona la sensació que aquest inici d'estiu ha estat més complicat encara que d'altres anys. No sé si és així, i si és així, per què?
3: Mira, doncs voldria posar en context això. Els principis de juliol sempre són complicats, però precisament aquest any fa 40 anys dels grans incendis que vam tenir l'any 86, on va cremar una part de l'Anoia, una part del Bages, i on va cremar també la muntanya de Montserrat, que molts ho recordareu. Sí. I de fet, també aquesta setmana fa 32 anys que hi van haver els incendis de l'any 94, que van cremar 48.000 hectàrees entre el Bages i el Berguedà. Uh-huh. És a dir, històricament hem tingut sempre uns juliols complicats. El que passa que també la nostra memòria sol ser bastant curta,
0: clar,
3: és com la memòria meteorològica. Sí, sí. Correcte.
2: Jordi, a tot això, fins quin punt creus que són detonants com les qüestions climàtiques i fins quin punt la responsabilitat ve més per l'activitat humana?
3: A veure, la major part de les causes de les ignicions són d'origen humà. Aquí l'origen natural dels incendis bàsicament només el tenim amb els llamps. Per tant, la mà de l'home sempre està al darrere. Això no vol dir que sigui intencionat, la major part són negligències, són accidents, fruit de la pròpia activitat, i per això, precisament, en cas, quan hi ha molt de risc, s'agafen aquestes mesures, que és tancar els massissos, que bàsicament és que no hi hagi persones a dins que puguin generar activitats i, per tant, hi hagi aquest risc d'ignició.
0: Els bombers alerten de risc elevat d'incendis a molts punts del territori. No sé quins són els punts que més preocupen a hores d'ara.
3: Doncs, bueno, preocupa tot arreu, la veritat. En una onada de calor com aquesta, la preocupació és arreu. Sí que està distribuïda pel territori, canvia al llarg del dia, només cal veure els mapes de risc i els mapes que publica el Departament d'Interior amb el Pla Alfa, on allà és molt evident, doncs, que sí que hi ha unes zones que són més extremes que d'altres, però la realitat és que tot el país està en un risc molt alt.
2: Pel que fa a les actuacions de prevenció, no sé si identifiques alguna cosa que s'hauria d'estar fent ara mateix i que no s'està fent.
3: Doncs hauríem d'estar invertint més en els boscos. És un problema d'inversió perquè la gestió forestal no és rendible. Llavors, si no hi ha un suport públic per la gestió d'aquests boscos, doncs els boscos el que fan cada any és anar acumulant la vegetació que va creixent. Cada any, del que creixen els boscos, només són capaços d'aprofitar-ne un terç. Per tant, vol dir que dos terços del que creix anualment se'ns va acumulant. Hem de revertir aquesta situació, vol dir extreure aquesta biomassa, aquesta vegetació que creix de forma imparable, per tenir uns boscos amb unes estructures que siguin més suportables pels incendis. Vol dir que els incendis tinguin un comportament menys violent, menys intens, i també generar oportunitats per l'extinció i, evidentment, generar espais segurs per les persones, que és l'altre gran problema que tenim a Catalunya, que és que tenim moltes persones vivint en urbanitzacions que estan pràcticament a dins del bosc, i aquí doncs, també és molt important crear aquestes condicions de seguretat.
0: Però clar, Jordi, com deies al principi, aquesta és una qüestió que no és nova. Cada any parlem del mateix, quan arriben els incendis. Abans de la temporada d'estiu parlem de quina ha de ser la gestió dels boscos, quan comença la temporada d'altes temperatures i els incendis, ens en recordem d'aquesta mala gestió que s'està fent als boscos, amb la qual cosa no sé qui hauria de fer el pas i com s'hauria de fer.
3: Doncs, a veure, és complicat sempre. És a dir, davant d'un problema complex com aquest no hi ha solucions simples, no hi ha una única solució, no és només un problema de diners, és a dir, hem de dir que el govern de la Generalitat ha entomat des dels últims mesos el problema de la gestió forestal com una cosa prioritària, amb un augment de pressupostos, un augment de recursos, també de planificació. Ja és un primer pas, però és evident que això requereix d'uns anys de posar-ho en marxa. És una roda que és molt lenta, la gestió forestal. Evidentment, falten més recursos per la gestió forestal, però també hem de solucionar un altre problema, que és que hi haguin treballadors en el bosc, perquè en tots aquests anys la gent han deixat de treballar en els boscos, i han deixat de treballar en els boscos perquè sovint han sigut feines precàries, però també tenim una altra dificultat, que en el bosc no hi pots treballar tot l'any. Ens passa una mica com els pescadors, no? Que tenim persones que poden treballar doncs, de setembre fins a finals d'any i després hi ha molts mesos que no pots treballar en el bosc, doncs, o bé pel risc d'incendi o perquè també doncs, hi ha limitacions de caràcter ambiental que s'han de respectar, d'èpoques de nidificació. Llavors, clar, tenim unes feines que acaben sent molt temporals. Les empreses, els és molt difícil sobreviure amb una temporalitat així i sobretot és molt difícil retenir talent en un sector on no pots oferir una feina de qualitat durant tot l'any. Uh-huh. Llavors, no hi ha una solució única a un problema que és així complex. També hi ha un altre problema, que és els productes que traiem del bosc necessiten d'un mercat. S'ha de generar una economia de valor afegit, que ara mateix no la tenim aquí al país. Uh-huh. Llavors, també és important ajudar les indústries a generar valor afegit a partir de la fusta. Hi ha estudis, hi ha plantes pilot, tenim centres d'investigació que estan treballant aquestes línies molt potents. El que ens feia falta això és traslladar-ho en el mercat perquè també fos la pròpia economia que de forma autònoma pogués una mica traccionar la gestió forestal.
2: Uh-huh. Ens explicava Jordi que la gent cada vegada treballa menys al bosc. Diries que ara mateix hi ha falta de personal especialitzat en treball forestal?
3: Sí, absolutament.

0: Absolutament. Falta molt, molt personal per treballar al bosc, que és una de les mancances més grans, i a més, també falta poder-los formar bé, val? Perquè també el sector sempre hi han anat a treballar persones amb poca formació, i el que ens fa falta és que s'incorporin persones noves, que poder-les formar bé, que realment dignificar aquesta professió, perquè és una professió molt digna i molt bonica, però també ens falta aquest punt de poder-los formar. Un dels factors limitants és on trobem aquestes persones. I ens trobem que molta gent del país ja no vol treballar en els boscos. Però això no és només amb el sector forestal, ens passa en tot el sector primari. Llavors, aquí també és important facilitar, o, per exemple, una mesura seria doncs, anar a fer la contractació en origen, de poder portar persones d'altres països que venen formades a treballar cap aquí, perquè d'altra manera, ara mateix, no tenim prou gent per treballar en els boscos.
1: Ahir el president Salvador Illa anunciava ajudes econòmiques per la gestió dels boscos i deia que el més important és canviar la mentalitat respecte al tractament d'aquests boscos. Assegurava que tenim una mentalitat molt urbana i que de vegades no volem que es toqui res. No sé si creus que aquest és el tema.
0: Doncs aquest és un dels temes més importants, perquè és molt habitual que quan estem treballant en els boscos, estem fent gestió forestal, estem estassant, estem tallant els arbres, estem aclarint els boscos, hi hagi moltes queixes per part de la població. Queixes, denúncies, missatges a les xarxes socials. Hi ha una criminalització d'aquest tipus de treballs. Però la paradoxa és que moltes d'aquestes persones, quan veuen un incendi, els hi fa molta pena que el bosc es cremi. Però al mateix temps no entenen la gestió forestal. No? Llavors, vivim en una societat absolutament desconnectada de lo que és la gestió dels boscos, de lo que és el sector primari en general, i aquest desconeixement, és a dir, a casa tots tenim coses de fusta, tenim una cadira de fusta, una taula de fusta, però ningú es pregunta aquesta fusta d'on ha sortit. I per tenir aquesta fusta, doncs hem de tallar un arbre. O sigui que quan tallem aquell arbre, a més, estem no només fent una taula, sinó que estem fent una acció de prevenció d'incendis, això té un valor, i això falta explicar-ho, fa falta conèixer-ho, perquè la fusta surt d'algun lloc. Aquesta reconnexió entre el món urbà i el món rural és molt necessari. Aquí ens fa falta molta feina de fer pedagogia, perquè si no, penseu que fins i tot ens hem trobat amb casos de que després d'un incendi que ha impactat en una urbanització i s'han cremat cases, quan posteriorment s'ha anat a fer la franja de seguretat en aquella urbanització, els mateixos veïns que han vist l'incendi a tocar de casa seva estan en contra de la franja d'urbanització. Mm. És paradoxal, això, però són situacions que ens trobem i ens hi trobem cada dia. Per tant, ens falta molt aquesta part de comunicar, d'educar, i l'educació passa, sobretot, comencem pels nens, no? Hauríem de començar a les escoles doncs, explicant aquesta importància de la gestió dels boscos. Mm-hmm.
2: Jo, precisament, Jordi, volia preguntar-te per les franges de protecció, que ara mateix són un element que ha cobrat una importància essencial. Estan ben mantingudes i ofereixen garanties aquestes franges de protecció? Quin hauria de ser el responsable?
0: El responsable de l'execució de les franges sol ser el veí, el que viuen allà. Mm-hmm. El que passa que, per defecte, si no ho fa la persona, ho acaba fent la comunitat o de veïns o l'urbanització o l'Ajuntament, no? Subsidiàriament acaba sent l'Ajuntament. Té molt sentit que una franja d'urbanització s'executi de forma conjunta, no una cosa individual, perquè és una infraestructura que és per tota una comunitat. La franja és molt necessària. Són 25 metres de seguretat, que el que fan és que si el foc arriba a aquesta urbanització, el foc baixa molt d'intensitat. I el que acaba fent, això no vol dir que sigui infal·lible, però sí que amb la intensitat, com que baixa la intensitat, diguem-ne que el foc pot impactar a les valles dels jardins, pot impactar fins i tot en les primeres cases, però no se crema en urbanització. És una mesura de mínims. 25 metres és el mínim que ens diu la llei. Moltes urbanitzacions ho tenen fetes, però ens en queden moltes per fer de franges, perquè és que a Catalunya tenim moltíssimes urbanitzacions i a més amb tipologies molt diferents i amb dèficits urbanístics molt diversos. És un problema pels ajuntaments gestionar tot això i realment als ajuntaments els hi fa falta molt de suport per tirar endavant aquest tipus d'infraestructures. Les diputacions ja estan ajudant. El govern de la Generalitat també ha fet una aposta molt decidida per posar-hi més recursos i perquè tothom tingui les franges planificades. És a dir, està tot molt ben encarrilat, però, com deia abans, portem anys de dèficit de fer aquesta feina i això doncs, requeriria doncs, un període d'adaptació i de posar-ho al dia.
1: Doncs esperem que es capgiri aquesta situació i que comencem a fer una millor gestió dels nostres boscos. Jordi Terrades, gerent de Boscat, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
1: Doncs avui us estem...

0: Estem preguntant per la xocolata, ja que és el Dia Mundial, si us agrada, si no, quin és el tipus que més us agrada, si a l'estiu, sobretot, mengeu xocolata o la parqueu fins a que arribi al fred. Vols escoltar el que diu la nostra audiència?
1: Vinga,
0: va, estic
1: frisant. A
0: veure si són de xocolata.
2: Hola, família, buenos días.
0: Hola. Pues
2: a mí me gusta todo tipo de chocolate, me da igual. Me encanta el blanco, me encanta el negro, me encanta el chocolate con leche, pero sobre todo me gusta mucho el negro con naranja. Y sí, yo lo meto en la nevera. Lo que pasa es que lo saco un pelín antes de comérmelo para que ya se atempere un poquito, pero es que si no está demasiado blandurrio y se deshace todo. Así que a la neverita y sacarlo un poquito antes de... Cruspiru. Venga, patunets. Adeu.
3: Buenos días.
0: Hola.
3: ¿Qué tal? Pues sí, soy de tomar chocolate, soy adicto al chocolate y el único que tomo es el de 85% de cacao. Todos los demás como que son descafeinados, no me sientan igual. Y obviamente en verano pues se conservan dentro de la nevera, así crujientito, una delicia. Un saludo, buen día.
4: Bon dia. Ostres, avui quin tema toqueu. Mira, a mi la xocolata m'encanta. M'encanta la xocolata negra. I m'agrada la xocolata, doncs, de totes maneres. La xocolata de tableta, tot. Pastels de xocolata. L'única afluixo ara a l'estiu és xurros en xocolata. Això és el que afluixo. Però la xocolata me la continuo menjant de totes maneres. Vinguen. Adéu.
0: Adéu, adéu. Afluixa, però no deixa de menjar xurros amb xocolata. Clar que
1: afluixar
0: sí.
1: No vol dir
0: mira,
1: pa.
0: Farcits no, envoltats de xocolata.
1: Sí.
0: Si els fiques a la nevera...
1: Sí, sí, bueno. I tant.
0: Molt
1: fan de la xocolata negra, eh? Ja, és que
0: sí,
1: va,
0: sí, sí,
1: xocolata
0: sí,
1: negra... Jo prefereixo... A mi m'agrada amb llet, eh?
0: A mi, bueno, quan em ve de gust, m'és igual.
1: Sí.
0: Va, seguiu enviant les vostres dolces notes de veu al 676-760908. Mentrestant, repassem l'actualitat esportiva. Actualitat esportiva que ve carregadeta de Mundial. Víctor Llucià, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Míriam. Algú us ha dit que no li agrada la xocolata o no?
0: De moment no.
5: Ah, vale. No.
0: Però mira, jo sé d'un que no li agrada.
5: Ja he vist que...
0: Però l'he vist menjar més d'un cop, també t'ho dic.
5: Jo no m'arribaria a fiar mai del tot d'una persona que
0: no
5: li agrada la xocolata.
0: Jo tampoc, jo li dic. No me'n refio de les persones que no mengen xocolata.
5: No pots.
0: A tu t'agrada? Després m'ho expliques ben bé. Vinga, la selecció espanyola classificada per quarts de final.
5: Sí, a més superant a un dels candidats a aixecar el títol. Com a mínim abans del Mundial. Veient el partit d'ahir, clarament Portugal no era un dels candidats a acabar aixecant el títol del Mundial. Sense fer un partit, és veritat, brillant de futbol, la selecció espanyola es va imposar per la mínima als veïns portuguesos amb una diana agònica. Ja el temps afegit de Miquel Merino, que es va vestir altre cop d'heroi, com als quarts de final de l'Eurocopa d'ara fa dos estius. El migcampista navarrès de l'Arsenal va entrar al minut 85 i va marcar el 91. Arribar i moldre tranquil·lament, aprofitant una gran assistència també de Ferran Torres, que també va entrar a la segona meitat. Marino estava eufòric després de la classificació per a la propera ronda de la Copa del Món.
6: Te va la mente, te va los recuerdos a aquellas noches duras donde pensabas que no ibas a formar parte de este equipo y bueno, te sientes orgulloso de ti mismo, ¿no? Por todo lo que has peleado, por dar la vuelta a una situación tan, tan difícil y bueno, incluso en los momentos en los que ibas mejorando y tienes que pues bueno, aguantar ciertas críticas, pero es parte el fútbol, es parte de la vida y todo eso me hace más fuerte para días como hoy celebrarlo mucho más.
0: Un golaç que va fer.
5: Sí, no? I a més que va estar lesionat des del mes de gener, va reaparèixer a finals de maig, el seleccionador el va esperar fins al final.
0: Mira.
5: I ha tornat a ser important.
0: Bona
5: Miquel
0: decisió.
5: Merino, sí, va ser el futbolista decisiu, però Rodri, el migcampista del Manchester City, encara va ser l'escollit MVP del duel ibèric a Dallas, va tornar a fer un partit formidable, el millor fins ara del seu Mundial, i va recalcar que tots els futbolistes s'han de sentir importants.
6: Hemos sabido cansarles, hemos sabido encontrar nuestra oportunidad. Es verdad que, bueno, hemos tenido alguna ocasión, pero no muchas, pero hemos sabido detectar el espacio y, bueno, nuevamente Miguel Merino apareciendo en momentos importantes. Hay que reivindicar la figura de este jugador porque es impresionante. No es por decir, todos los jugadores van a ser importantes y si sales con la actitud adecuada, pues te conviertes para mí en el jugador de partido. Yo se lo hubiese dado a él. pero memorable, ¿no? Todo el esfuerzo, la gente que ha entrado, la gente que no ha podido participar hasta el momento. Chapo, chapo.
5: De la resta, a veure, Cubarsí va tornar a brillar, partit escandalós al seu un altre cop, amb 19 anys, que a vegades ens oblida.
0: Dani, és que la mitjana d'edat...
5: Sí, la mitjana d'edat és bastant adolescent. Dani Olmo, a la zona de la

0: Mitja punta també va fer un gran partit, a diferència de Pedri, eh?
1: Sí.
0: Continua donant símptomes preocupants, està sent bastant dur el seu Mundial. Lamine Yamal va ser un curco per Nuno Mendes constant, no va estar encertat en la decisió final, va tenir alguna ocasió, però va generar molt desequilibri i va completar tres regats, és a dir, va estar bé el futbolista del Barça, que d'aquí parlava el seleccionador Luis de la Fuente.
2: Pues mira, para mí hoy Lamine ha hecho uno de los partidos más importantes de su vida. Al margen de la brillantez o no brillantez, para mí ha sido uno de los partidos que mejor le ha servido para seguir creciendo. Ha trabajado muchísimo. Esa lesión de Nuno seguramente sea producto de la exigencia que le ha marcado Lamine. Lamine hoy ha hecho un trabajo espectacular. Ha sufrido por el equipo, ha defendido para el equipo. Cuando ha tenido el balón ha generado siempre muchas dudas e incertidumbres en el rival. Ha generado mucho temor. Y lo que le queda, digo, aquí en el Mundial, porque todavía necesitamos de Lamine que siga creciendo y siga dando este tipo de actuaciones de cara a lo que nos queda por delante.
0: Justament això, per mi la lesió de Nuno Mendes, a la que referia el seleccionador espanyol, va acabar de decantar el partit. És un futbolista absolutament determinant, però al final, si fas un plantejament defensiu, com el que va fer Portugal, ho pots acabar pagant. Sobretot a la segona meitat, és que no va fer absolutament
1: Sentava
0: res en atacs. Si parlàvem ara del Mundial de Pedri, el Mundial de Vitinha, de João Neves, de Bruno Fernández, que venien de temporades escandaloses, també està sent molt decebedor. Dues úniques rematades a porteria en tot el partit. Semblava que esperés la pròrroga, Portugal. De fet, és que ho va acabar confirmant el seleccionador, el català Roberto Martínez.
3: Tuvimos mala suerte de no llegar a la prórroga, porque creo que 30 minutos más de este juego probablemente estábamos más preparados que España por lo que ha pasado en este Mundial, porque los partidos de España no fueron partidos que la selección española estaba a defender el área, defendió muy bien y muy alto, pero yo creo que el partido fue de detalles y para estar orgulloso en una derrota que es lo que pasó.
0: No sé.
1: Bueno.
0: Ell diu que, clar, Espanya defensa bé cap endavant, però que defensant l'àrea potser no és tan bona. El que passa que per defensar l'àrea primer has de col·locar pilotes a l'àrea, que és el que no va fer Portugal en tota la segona meitat.
1: I que quan no ho has fet en 90 minuts, potser 30 aquests 30 més no et ve d'aquí, no?
0: A veure, parlem de Cristiano Ronaldo,
1: sí.
0: No?
1: Em va fer llàstima,
0: sí,
1: al final.
0: Sí, una mica de llàstima,
1: sí.
0: Però perquè,
1: sí,
0: perquè és molt sentit, no plora al final. Yeah. Bueno, potser et fa una mica de...
1: Massa empàtica, potser.
0: Bé, mira, jo què sé. És veritat que les dues rematades a porteria van ser seves,
1: sí,
0: de Cristiano Ronaldo, però és que amb 41 anys limita molt el seu equip. Jo crec que, també et dic, és més culpa del seleccionador que no de Cristiano, perquè Cristiano ja saps el que et pot donar. A partir d'aquí, el seleccionador és el que fa canvis i el que ho pot millorar a través de la seva banqueta. Ha estat el seu últim Mundial, ha sigut el 6è, però marxa amb la consciència tranquil·la i amb una declaració del Cristiano Ronaldo de les millors èpoques. Sí, sí, sí.
4: Como me levanté hoy, igual, con la consciencia tranquila, ha dado mi mejor, ha ganado tres títulos por Portugal, antes de Cristiano Portugal no tenía ganado ningún título, pues contento, la verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente, por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está, mañana será un nuevo día y la vida sigue.
1: Ja no em fa pena.
0: Ja no.
1: Ara ja no, home, haguessis hagut de posar abans el tall.
0: Que em compari l'Eurocopa del 2016, que és una Eurocopa, que està molt bé, una Eurocopa, però amb un Mundial... Bueno, tindrà aquesta espineta clavada sempre.
1: Mira que ahir vam dir que havia madurat.
0: Sí, sí, sí. Home, quan perds, no?
1: Ja, clar. L'orgull surt.
0: Sí, sí, clarament. Doncs Espanya classificada pels quarts de final 16 anys després, l'última va ser a Sud-àfrica i aleshores també va eliminar a Portugal als vuitens de final.
1: Doncs el rival de la selecció espanyola aquest divendres serà Bèlgica.
0: Sí, que va derrotar amb una golejada l'anfitrió als Estats Units per un gol a 4. Era obligació moral, eh?
1: Home,
0: jo crec que anar amb Bèlgica ahir... Bueno, aquesta matinada el partit ha començat a les dues, amb tot l'assumpte de Follarin Balogun. Al final va poder jugar... T'explicava ahir que Donald Trump havia trucat a Infantino i ell mateix ho va reconèixer ahir.
1: Vaig veure les declaracions.
0: No, les declaracions són un escàndol.
1: És que és injust, que clar, que li tregui una targeta i després no li deixin jugar un partit que encara no s'ha començat a jugar. Jo dic, aquest senyor no sap ni com es juga a futbol.
0: Bueno, ell va dir que... Ah, no, jo no sabia ni què eren les targetes vermelles. A veure, en els seus esports no hi ha targetes vermelles. Hi ha alguna expulsió a la NBA...
1: No vius en aquest món.
0: Però no són expulsions a tal qual com les coneixem al futbol. S'estava especulant fins i tot que ell es pensava que començarien

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimarts 7 de juliol, dia en què es compleix un any de l'inici del foc de Paüls, un incendi forestal que, recordem, va afectar 5 pobles del Baix Ebre. Xerta va ser el municipi més afectat. El foc va arribar a les portes del poble i es va cremar el 30% del terme. L'alcalde Roger Avinyó reconeix que ha calgut fer un dol molt important i que tot el paisatge que coneixien ha canviat, però sobretot lamenta que no ha arribat l'ajuda promesa. Reclamen al govern la neteja del bosc i els ajuts directes als afectats. De moment, només han rebut les compensacions per la declaració de zona catastròfica.
2: L'única cosa que ha arribat ha sigut la del Ministeri pel fet d'haver-se declarat zona catastròfica. Que algú també en aquell moment també ho va ficar en dubte, de dir, oh, això pot ser contraproduent. Doncs mira, sort que vam fer, la declaració, perquè de moment el que ens ha arribat ha sigut això. I l'altra actuació és aquesta, la de estar netejant que ho estan fent empreses privades. Aquells dies posteriors a l'incendi van vindre consellers, van vindre directors generals, van prometre moltes coses i un any després el resum és que de moment n'han vist poques. Sí que han vist el de la neteja, però no ha sigut una inversió directa de la Generalitat.
1: Un altre dels municipis afectats, Aldover, ni tan sols ha rebut compensacions per la declaració de zona catastròfica perquè no es va cremar prou superfície. Els pagesos no entenen de jornals ni de criteris fets en un despatx, ha lamentat la seva alcaldessa, Rosalia Pagaroles.
3: La sensació de que, a veure, tot com el que és municipal, han sigut camins, han sigut històries, però realment els que sí que han sigut afectats són els pagesos. A ells no els explica si han sigut un jornal, si han sigut dos, quan realment se'ls han cremat 80 o 90 oliveres, que és un arbre que potser tardarà 60 anys en tornar a produir, a tornar a... No sé, jo penso que estos criteris de jornals estan pensats des d'un despatx i no des d'un puesto menudet, des d'un pagès, des d'una altra visió que no té res a veure.
1: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reivindicat la resposta ràpida i coordinada que es va donar en l'emergència.
4: El primer pressupost que aprova aquest govern ha posat com a prioritat i amb un augment de recursos sense precedents la gestió forestal. Dos, aquest govern ha sigut el que ha fet un desplegament històric, a més intensiu, de recursos humans, de recursos materials, de recursos econòmics quan hi ha hagut una adversitat a l'Ebre. Per tant, Catalunya és tot Catalunya, des de l'Ebre fins a l'Empordà, des de la Vall d'Aran fins a Barcelona. I per tant, tot racó de país ha de rebre una resposta a l'alçada del que s'espera d'un govern o d'un país modern.
1: Hem volgut començar el programa avui així, recordant el que era notícia fa un any i veient quina és la fotografia 365 dies després. Des del Servei de Meteorologia d'AEMET, anem a veure com es presenta el temps per aquesta tarda i la jornada de demà. Noelia García.
5: Bona tarda. Dia de molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor. Avui s'esperen màximes molt altes que podran arribar a superar els 40 graus a moltes zones. Molta atenció a la depressió central, on tenim avís vermell i perill extraordinari per màximes de 42 a 43 graus. Els termòmetres marcaran 33 graus a Tarragona i al Vendrell, 35 a Reus, 39 graus a Gandesa i 40 a Tortosa. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennubulat o clar. Demà les temperatures seran similars i més altes a l'interior. 40 graus a Gandesa i a Tortosa, 36 a Reus, 34 graus al Vendrell i 33 a Tarragona. Continuarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. La nit també serà càlida amb mínimes de 23 graus a Tortosa, 22 a la capital i 21 graus a Gandesa. És una informació d'AEMET.

0: obrim nou, quan dic nou, vull dir el darrer de la temporada, capítol de Finances per a tothom, amb Clara Brull. Clara, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Fa tres setmanes, recordo als oients, que estàvem superromàntics i vam parlar de finances per a parella. I la... finances per a parella, vam acabar parlant de divorci.
1: Divorci.
0: Sí. És que és... No, així no es pot. No, perquè després els números són els que són.
1: Exacte.
0: És el que dèiem. Després que tornem de les vacances i, bum, repunt de demandes de divorci. Bueno, avui m'has dit, escolta, per què no parlem de finances per a millennials? Millennials que són dels 80, és a dir, tu i jo som millennials, som dels 80.
1: Sí.
0: Llavors, finances per a millennials. La cosa està complicadeta.
1: Complicadeta.
0: Complicadeta, perquè a més els últims estudis, els últims números, les últimes estadístiques que surten parlen, òbviament estem generalitzant, de números que impedeixen en gran part una certa independència per part dels protagonistes avui de la secció, dels millennials. Clar, millennials, algú els hi pot sonar, ah, no, d'aquests són jovenets millennials, estem parlant de gent que potser ja té 40 anys.
1: És a dir, jovenets.
0: Sí, però anem a situar-nos, saps? Que hi ha generacions anteriors que amb 40 anys tenien casa pagada, cotxe pagat, la família ja arribava fins... I, clar, nosaltres estem en una altra època, també és veritat, és un altre context, i és un altre context econòmic, sí. Clara. Bastant complicat.
1: Molt complicat. Ha canviat tot moltíssim. De fet, l'altre dia, què vaig escoltar? Ostres, escoltava que no hi havia... alguna de les subvencions d'emancipació... la pujaven, crec que ara el límit era 35 anys, fins a dia d'avui, i ara la pujaven fins als 40. Clar. És que, a veure, la realitat que nosaltres estem vivint a dia d'avui, és el que has dit tu, és totalment diferent, però totalment en tots els aspectes de la que van viure els nostres pares. Per tant, accés a la vivenda per la gent jove, complicat. Emancipació de casa, complicat. Treball per tota la vida, oblida tant. Aleshores, amb totes aquestes variables, la cosa és que cada vegada és més important la planificació econòmico-financera. Antigament no tenia tant de sentit. És a dir, al final era com a tot molt fàcil, podríem dir, no? Creixies, acabaves la carrera, tenies una feina, et compraves una casa, et compraves un cotxe... era tot una mica més simple, podríem dir.
0: Anaves rodat.
1: Sí, anaves rodat.
0: Sí.
1: Ara és campi qui pugui. Aleshores, això què implica? Més previsió. Aleshores, jo crec que dins d'aquí podríem... Què et sembla si, a banda, parlem no només de millennials, quina és la següent generació dels millennials?
0: Centennials.
1: Centennials, no? Aquests. Centennials. Anem a posar-los tots en un bloc, vale? Tots nosaltres, perquè som els que venim a partir d'aquí.

0: aquí hi ha dues qüestions. Una que volia posar en evidència. Volia parlar dels criptoinfluencers.
1: Ostres.
0: Sí, és important. Perquè últimament

0: No tot el que hi ha a xarxes és brossa. El problema és discernir què és brossa i què és adequat. És a dir, molta part són... O sigui, mira, els consells que et diguin. Guanyaràs molts diners ràpid, fàcil i sense esforç, oblida-te'n. Tots aquests que tenen en el seu perfil. Un milió d'euros en un any. De vegades t'ho diuen en tres meses, que potser és encara més exagerat.
1: No, corre.
0: Exacte. Aleshores, sí que és cert que hi ha perfils que donen formació, encara que siguin petites píldores, d'educació financera, que aquests perfils sí que considero que són útils. Per què? Perquè permeten, doncs, amb petits podcasts o cosetes que vas veient, formació. Vale? És a dir, els que sí que crec que són útils són els d'aprenentatge, divulgació, formació. Els que considero que haurien d'estar vetats són els que recomanen inversions que no tenen ni punyetera idea i que diuen unes mentides que són tan mentidotes que és que... Uau, hi ha molta gent que ha perdut molts diners amb totes aquestes qüestions. Hi ha moltes estafes piramidals, que hi ha molts joves que no saben el que és una estafa piramidal i et venen la moto i et diuen ostres. Aleshores, crec que hauria d'haver-hi com a molta consciència en aquest sentit, que hem de tenir clar que s'ha d'aprendre, però d'on aprenem?
1: El problema és aquest, és a dir, que quan tu entres a xarxes, digue-li YouTube o digue-li TikTok o
0: sí,
1: digue-li Instagram, que t'aparegui un gurú i que te'l creguis, aquí també hi ha un problema de base, que és el fet de que tu et creguis a una persona que no saps. L'únic que veus és el que ell et vol mostrar,
0: sí.
1: Que normalment el que t'intenta mostrar és una fórmula d'èxit.
0: Sí, sí.
1: Al darrere potser surt una casa espectacular,
0: sempre.
1: Un cotxe també que val potser el que tu no cobraràs en la teva vida. És a dir, que et posa en un context molt bonic, molt idealitzat, de dir, escolta, si tu vols triomfar, com et faig creure o et faig veure que jo estic triomfant perquè mira tot el que tinc aquí al meu voltant en aquest vídeo, doncs fes el que jo et dic. Normalment és el que tu dius. Si entres en algun capítol financer, sigui podcast, sigui vídeo de TikTok, d'Instagram, el que sigui, sigui un... el que sigui a YouTube, i et diuen on invertir...
0: Fora.
1: Next.
0: Total. Al final, i això, els primers capítols ho vam dir molt, d'aquesta secció nostra, l'única inversió correcta per cada persona és la que ella mateixa, amb formació, havent determinat quina són l'horitzó temporal, la rendibilitat que vol, el risc, és la que ella mateixa escull. La que pot ser bona per mi, pot ser no bona per tu. Aleshores, al final, la cosa és formar-se. Aleshores, tot el que deies tu, totes les que tenen darrere, que si los iates, que si los cotxes i tot això, warning, fora, ja està. És que només veure això ja haurien de dir next, siguiente. Perquè, a més, s'ha demostrat, de fet, hi ha molts d'aquests que han acabat a la presó inclús per les mentidotes que han arribat a dir i pel que han arribat a enganyar la gent. L'altre dia sortia un dels Estats Units, no diré el nom, que aquest xicot ha acabat a la presó perquè resulta que recomanava inversions amb uns bons basura d'aquests que se li deia, però un munt de gent els comprava i un munt de gent s'ha arruïnat per culpa seva. Bueno, no vull dir culpa perquè al final el tio veia i si la gent el segueix, doncs el segueix, no? Però responsabilitat.
1: Ella et dirà, bueno, jo recomano i no et poso una... Saps? No, no t'estic amenaçant perquè tu inverteixis aquí.
0: Però al final va acabar
1: ets
0: la presó,
1: tu qui decideixes invertir o no. I al final és el que tu dius, és a dir... Inverteix en la teva formació per quan estiguis davant d'aquest tipus de missatge, tinguis clar si aquest missatge és òptim, si és bo, si és productiu, si li pots treure suc o no.
0: És
1: si t'estan dient una cosa que no té ni cap ni peus.
0: Extrapolant-ho, la virtut o la habilitat, una de les habilitats més importants i més valuoses a dia d'avui és la de saber discernir. Aquesta notícia és fake o no?
1: Sí.
0: Això que em diuen és veritat o no?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, antigament no calia aquesta habilitat, ara sí.
1: I tenint, crec, clara una cosa, que és que si entres en el món de la inversió, el risc zero no existeix.
0: Totalment. I el risc zero amb guany molt ràpid i molt fàcil no existeix tampoc. Mm. És que ens estan venent fórmules que dius, tens que altar una casa. És de risa.
1: De totes maneres, saps quin és el drama?
0: Quin?
1: Avui que parlem de finances per a millennials o per a centennials, que potser hi ha oients millennials o centennials ara mateix que diuen, si és que jo amb el que tinc no puc ni invertir. Si és que amb prou feines pago el lloguer, ja no parlo ni d'hipoteques,
0: No.
1: Parlo el lloguer, Si tinc criatures, les porto al col·le, més alguna activitat extraescolar, pago les factures, pago la, omplir la nevera, el rebost, i,

0: potser em dona per, no sé, sopar amb família un cop al mes i poqueta història més. És a dir, que tampoc pots aspirar.
1: Però recordem que pots fer inversions des de 10 euros, al final. És a dir, el que dius tu és totalment cert, però inclús amb persones així, jo sí que recomano sempre, encara que sigui, mira, 10 euros al mes, 10 euros al mes, més o menys, encara que sigui traient algo del que fas, hauries de poder fer-ho. 10 euros al mes. Compres una participació d'una acció d'una empresa molt solvent, alguna cosa, és a dir, entrar, encara que sigui mínimament, en el món de la inversió, per anar agafant una mica de rodatge, per aprendre. I després ja anirà canviant la realitat de les persones, no? En aquest sentit, però que no sigui l'excusa, no? De tal. I a més, recordem que quan explico el tema de la inversió, no és el que ingresso menys el que em gasto, em queda no sé què, i d'aquest no sé què jo inverteixo. No. El que ingresso, li resto el que gasto, li resto la inversió i després em queda no sé què. És a dir, la inversió hauria de formar part de l'equació, no hauria d'estar del que sobra.
0: Clara, hauríem d'anar tancant la paradeta.
1: Ja? Tan sembla? Ràpid?
0: Hombre, vols vacances o no?
1: Home, no sé, perquè aquest programa m'agrada molt, eh?
0: Tanquem paradeta, la tornem a obrir, et sembla, la primera setmana de setembre?
1: Sí.
0: Vinga. Posem el punt final a la temporada radiofònica del Finances per a tothom, el nostre episodi financer aquí a la ciutat de la temporada 25-26. I d'aquí a què? Mes i mig, aproximadament. Doncs tret de sortida el Finances per a tothom de la temporada 26-27.
1: Molt bon estiu.
0: Clara Brull, gaudeix de l'estiu.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Antonio, desde que vivo en la España, echo tanto de menos la comida italiana.
4: Pero Fabrizio, ¿no te enteras? ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
5: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos sin gluten. Aceptamos TIC Restauranti, TIC Gourmet y Sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Pila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
6: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Vila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos y promociones.
7: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
8: La nit 5.1 2026, 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, amb concerts dels Pets, Marina Rossell, El Diluvi, Crim, Minibús Intergalàctic, Llengua Morta i Damar i Gelabert, entre d'altres. Els monòlegs d'Òscar Andreu, Àlex Vila, Serapi Soler i les intervencions i conducció de la Laura Grau. Amb la presència de cellers de la Deo Conca de Barberà i la gastronomia del restaurant Portal 22. Entrades a la venda a laconca51.cat i etiquetic.org. No us ho perdeu.
9: Maldita Nerea en concierto en la Pobla de Mafumet. El 11 de julio vive una de las grandes noches musicales del verano con Maldita Nerea. Disfruta de sus grandes éxitos en directo el 11 de julio en la Pobla de Mafumet. Y cuando acabe el concierto, la fiesta continúa. Sesión DJ Remember 80s y 90s con Leo Garriga. Entradas a la venta en poblamafumet.coobin.cat. Además, la recaudación será solidaria a beneficio de la Fundación Xana. ¿Te lo vas a perder?
10: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Vinga, anem a parlar una estoneta de sèries amb Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, com estàs?
0: La vam destacar com una de les estrenes importants del mes, ja està a Disney, la darrera temporada de The Bear. No podem analitzar aquesta darrera temporada perquè encara no l'hem vist. Bueno, em sembla que tu tampoc tens intenció de veure-la, perquè no et vas pujar mai al tren.
1: No massa.
0: Llavors, doncs serà complicat que et pugis tot just ara a la cinquena temporada. A més, donat que si va tenir un moment de glòria The Bear, va ser la primera i potser la segona. I potser molt raspadet, eh? Però a partir d'allí molts que havien pujat al tren i que ens va fascinar la primera temporada d'aquesta sèrie, en un principi gastronòmica, després ha anat derivant cap a altres coses, la sèrie del restaurant a Chicago i de com intentar sobreviure amb un equip, doncs això, un equip d'un restaurant que és família però que a la vegada doncs cadascú ve amb moltes tares de sèrie que fan que la convivència personal i professional sigui molt complicada. Més que parlar de The Bear, el que ens ha donat el fet de que s'hagi estrenat i ja estigui a la plataforma Disney la temporada final és la importància i segurament una de les coses més complicades que podem trobar quan parlem del format sèrie de posar el punt i final en el seu moment just. Que no és el que ha passat amb The Bear, perquè és probable que si The Bear hagués tingut una temporada, és a dir, s'hagués presentat com a minissèrie, una temporada, 8 capítols, i aquí la finiquita, seria una de les millors minissèries dels últims anys. I segurament molts, m'incloc, ens haguéssim quedat amb les ganes de que la sèrie s'allargués. Quin ha estat el problema? Que quan la van allargar, doncs aquestes ganes s'han perdut i la sensació que jo crec hem tingut molts ha estat... Uf, l'estan estirant i la sèrie es comença a fer bola.
1: En quin moment va començar per tu a fer-se bola? Perquè jo crec que molta gent l'ubica... la segona l'aguanta, la segona temporada la defensen, però la tercera jo recordo que ho vam comentar en antena...
0: No, cau.
1: Que sí. Quan ja va arribar la tercera la gent va dir... Escolta, això és... va haver-hi com un acord general, no? Que era la temporada de ballada absoluta.
0: Sí, és a dir, la temporada 1 és la temporada de joia. És la temporada de dir, escolta, han fet una sèrie molt bona, han fet una sèrie espectacular, els intèrprets magnífics, el guió estupendo, la fotografia a nivell visual, hi ha alguns capítols i hi ha alguns plànols que són quasi de museu, fantàstic. La segona temporada veus que la cosa potser comença a trontollar una mica i a la tercera se't cau. La tercera no te l'aguanta. Clar, jo entenc que és molt complicat i són molts pocs els exemples de sèrie que fan una temporada que té èxit i que diuen, no, com que la nostra idea, el nostre objectiu era fer això, era fer una temporada, ja està, no ho allargarem més. Que sí. Normalment la indústria tira molt i, escolta, si tens un producte que t'està ajudant a facturar, doncs, òbviament, el que tu fas és allargar-lo.
1: Sí.
0: Però quin és el risc que corres? Doncs el risc que ha passat amb The Bear i amb tantes altres sèries, que se t'acaba caient. I que una sèrie que ha funcionat molt bé i que ha funcionat, ja dic, per mi la primera temporada, si s'hagués acabat allí, segurament hagués reclamat que hi hagués més temporades, m'hagués quedat amb un exercici de nostàlgia, doncs encara a dia d'avui segurament estaria dient a veure si torna a veure. M'hagués quedat amb un sabor de boca absolutament espectacular d'haver vist una sèrie de les importants dels últims anys, però com que l'han allargat i el meu gust no han sabut fer-ho, la sensació és que 5 temporades s'han fet eternes. Les últimes temporades la veies una mica per inèrcia i potser perquè hi havia algun capítol que salvaves dels 8-10 capítols de la temporada, potser salvaves un, però clar, amb això no et dona.
1: A mi això és una de les grans preocupacions que tinc amb les sèries, no? Quan estàs mirant una sèrie oberta, et dius, no només acabarà bé o acabarà malament, que al final també, al final és un capítol, no? O sigui, al final moltes vegades un capítol més i ja està, no? Sinó també la segona preocupació és com serà la davallada, no? Si arribarem a un punt que estaré fent el que tu dius, no? Mirant-la per inèrcia, mirant-la per compromís, perquè, bueno, ja que has començat, te l'acabes, no? I aquesta inversió, aquest estar atrapat per sèries que en algun moment et van agradar, per mi és un dels problemes. Com a espectador, jo et diria que hi ha dues maneres de... O dos tipus de sèries, no? Dues maneres de veure sèries. La que està oberta, que va ser una mica amb la intriga, quan durarà això, mantindrà el nivell de qualitat, no? I quan les sèries es tanquen, que ja passen, diguem, una... segona vida, diguem, o una segona realitat, tu ja tens una idea, dius, val, han estat 5 temporades, han estat 3 temporades, estic veient que tothom diu que la bona és la segona, no? Estic veient que la gent diu que la tercera baixa una mica, però que si aguantes després torna i puja i tal i qual, no? Jo t'he d'admetre que sóc més espectador del segon tipus. Per això aquí també parem tanta atenció quan una sèrie acaba, no? I quina vida té quan acaba. I em fa la sensació que abans les sèries no només es repetien a la tele, és a dir, HBO anava repetint, anava, o sigui, s'emetia normal, no? I després anava repetint capítols, i quan havia d'estrenar una sèrie, una nova temporada, reestrenava o reemetia les temporades anteriors, sinó que després hi havia el format físic, i durant molt de temps, no perdem de vista això, no? Durant més d'una dècada, quan va començar aquesta edat d'or o el que sigui, les sèries funcionaven en format físic, no? Sortia la temporada, sortia el pack complet, no? Mira't Roma, jo Roma no me la mirava a la tele, jo Roma em vaig comprar les dues temporades en DVD. Sí. I clar, crec que això els hi donava una vida més llarga i una vida més tancada. Les plataformes ara van a la sèrie en actiu amb una perspectiva, amb una planificació de futur inexistent, en part pel format físic, en part per la saturació de les plataformes, que és un bombardeig constant, i crec que és un problema. Crec que s'està començant a veure. T'he de dir que de veure si ha fet una cosa bé per mi, i ara parlarem d'això, és que ha estat estable. O sigui, han fet 5 temporades en 5 anys, una temporada per any. Podríem debatre si realment el problema també ha estat que han anat massa ràpid i no han tingut temps per planificar, no? Però jo crec que la planificació es pot fer amb poc temps, amb molt de temps, o sobre la marxa. Perquè també hi ha sèries que, i és el tema que et volia comentar, s'estan estrenant molt, molt lentes, amb una temporada cada 2-3 anys. Estem veient que tampoc puja el nivell de qualitat, això és un apunt personal, potser, no? Però tampoc s'aprofita aquest temps per fer sèries super ben polides. I, bueno, què passa? Que la gent es despenja, que les sèries tenen una mica.
0: Sí, sí.
1: Tu perds el fil com a espectador i la sèrie perd completament, diguem, l'embranzida que duia, no? Una sèrie que és la gran estrena del moment, clar, 3 anys després, qui la recorda? En 3 anys t'has vist 40.000 temporades de 40.000 bombardejos, la sèrie de l'any del mes, i això està sent un problema, per exemple, per Netflix. Que veiem l'altre dia un informe de Bloomberg,
0: sí,
1: que fan molt bons informes d'indústries culturals, de xifres i d'estadístiques. El salt a la segona temporada de Netflix està sent... Sempre ha estat així, eh? Netflix, la primera temporada, sempre és la més vista, però abans més o menys mantenien, i fins i tot hi ha alguna sèrie que pujava, no? Alguna sèrie molt rara, però és que de les sèries, per exemple, no? Tirant cap al 2023, perdona, és a dir, sèries que tenen una o dues temporades, entre la primera i segona temporada han tingut una davallada d'entre el 30 i el 70% d'espectadors. Vull dir, la gran sèrie del moment, Avatar, la de arts marcials, no la de James Cameron, Avatar, una de les estrenes més sonades del seu moment, em sembla que la baixada ha estat del 60%, tranquil·lament, o sigui, el 2024 una de les sèries més vistes, la segona temporada, doncs bueno, s'ha passat la novetat, la gent que va veure la primera potser ja no la recorda, no fan aquest esforç per mantenir-les vives, perquè clar, la tens a la plataforma, no pots fer reestrenes, no pots fer nous passis perquè sempre està a la plataforma, no?
0: Sí.
1: I d'alguna manera l'estratègia està fallant. Ja fa temps que aquí comentem que Netflix a les sèries d'èxit les allargava fins a 3 temporades i prou, no? Que sempre era la frontera. Ara estem veient que estan pitjorant. Ja no és arribar a la tercera temporada, sinó que és que passen de la primera a la segona amb una baixada d'espectadors increïble.
0: Clar, és que es donen diferents factors, és el que tu dius. Una, el com s'allarga la preproducció entre temporada i temporada. És a dir, tu veus una temporada, una sèrie, t'enganxa, la segona temporada apareix 2 o 3 anys després i ja t'has desenganxat. I potser t'has enganxat a alguna altra. Amb la qual cosa, la nova temporada doncs, ja no et crida tant l'atenció, estàs amb una altra història. Després, el tipus de consumidor. Ho hem parlat moltes vegades i no només en sèries, amb altres formats, el tema de l'atenció, mantenir l'atenció sobre una mateixa cosa durant un temps perllongat, això és quasi com fer una marató. Sí. Cada vegada prestem menys atenció i no tenim la capacitat per estar prestant atenció a una mateixa cosa durant molt de temps. I després hi ha un altre que és el que tu comentaves abans. Tens una llau tan bèstia d'estrenes, de noves sèries, de nous documentals, de noves docusèries. Tens tants inputs nous cada setmana que és molt fàcil que vagi saltant de tren en tren i del que havies vist fa dos anys, clar, és que queda, que queda en el record, però lluny, lluny. Perquè és que no és només que hagin passat dos anys, és que si t'agrada veure sèries i estàs molt enganxat a aquest format, és que potser ja t'has vist 10-15 sèries, mentre que no s'ha estrenat la nova temporada de la sèrie que tu, a la qual tu t'havies enganxat. I això fa que, doncs això, que el sentiment, entre cometes, d'unió que puguis tenir a un producte, doncs és caduc. Sí. I és una de les coses, com tu apuntaves, que sí que ha fet bé de ver. El fet de dir, escolta, old school, com es feia abans, temporada nova per any.
1: Clar, hi havia un calendari d'estrenes, no? I les cadenes deien, aquesta sèrie està en actiu, i està en actiu vol dir que quan comenci la temporada i comença regularment, la sèrie l'hem de tenir. Sí. Ha d'estar a la graella. I clar, era un moment, un tipus de model que tenia problemes, però a la vegada no permetia que les sèries morissin com estan morint d'altres. Que és una llàstima, però és que clar, estàvem mirant, en el temps de The Bear s'han estrenat la meitat de temporades de La Casa del Dragón. I La Casa del Dragón, com Joc de Trons, és una sèrie complicada de seguir. Passen dos anys i tu ja no recordes tota aquesta gent que és molt rosa i molt alta i molt blanca, qui és qui, no? És molt complicat. És que realment podem fer broma, no? Però jo crec que el problema de l'atenció és un problema general que hem d'arreglar, no? Però, i no per les sèries. Però les sèries han de pensar que més enllà de l'atenció, diguem, dins de temporada, el salt entre temporada i temporada es fa molt complicat.
0: Sí.
1: Jo crec que Netflix canviarà el model en algun moment, veurem canvis, veurem que va més ràpid, que dosifiquen més, no? Mira com el binge watching gairebé va morir, el van inventar ells i el van anar abandonant paulatinament perquè no tenia sentit, i bueno, veurem com canvia el model perquè no es pot veure sèries d'aquesta manera. Mm.
0: De totes maneres, el que sempre estarà, perquè va més enllà de les sèries, va fins i tot en la vida professional, el fet de dir quin és el moment òptim per posar el punt final, que és el que arrencava.
1: Això...
0: Això és impossible, perquè això és molt complicat trobar aquell moment exacte en què diguis no, acabo a dalt de tot, perquè sé que un capítol més, una temporada més, ja perdria i aniria coll avall. Clar, t'ho has posat abans l'exemple de Roma. Roma va acabar a dalt del tot i això ha fet que molts fem un exercici de nostàlgia i reclaméssim durant un temps, fins que un dels protagonistes va morir, que hi hagués una tercera temporada de Roma. Qui no et diu a tu que si haguéssim fet aquesta tercera temporada, no hagués acabat malament, i llavors el record que nosaltres tindríem de Roma no és ni de bon tros el que tenim ara, que és el d'una sèrie absolutament magnífica, que sí. les dues temporades te les veus d'una manera quasi hipnòtica. Són molt poques les sèries que han aconseguit acabar en el seu moment àlgid, són molt poques, entre d'altres coses pel que també comentàvem abans, perquè també hi ha un punt de la indústria de dir, escolta, una sèrie que té milions d'usuaris, milions de persones que se'm subscriuen potser per aquesta sèrie, no la puc matar, no li puc posar el punt final, perquè això són molts diners que m'estan entrant aquí.
1: Sí, i pensa que Roma va acabar abans perquè la van cancel·lar. El pla original era 5 temporades i la van cancel·lar en 2. O sigui que fins i tot és el cas invers, no? Una sèrie que va ser més curta del que tocava, però encara la podem recuperar. Jo em pregunto quanta gent dirà, ah, mira, ha acabat The Bear, me la poso ara, no? Sí. No l'he vist mai. Jo, per exemple, no me la posaré si em dieu que, bueno, que va una temporada bona i que després et quedes amb les ganes i veus 4 que no paguen la pena.
0: Sí.
1: No tenen punt de sortida, tampoc.
0: No, és, ja dic, és molt complicat. Després hi ha coses estranyes, alguna vegada ho hem comentat. Per mi aquí el paradigma seria Homeland, les tres primeres temporades magnífiques, la quarta i la cinquena quasi et diria infumables, però si aguantes, les tres últimes torna a remuntar.
1: És clar, a dir, el que et deia,
0: és una muntanya russa.
1: T'ho diuen, no? I bueno, tu ja vas... Si la sèrie està acabada, tu ja vas avisat i dius, vale, doncs he de saltar-me dues temporades, no?
0: Sí,
1: he d'anar d'aquí a aquí.
0: Mm.
1: Però ja tens unes expectatives.
0: Sí. Víctor, abans d'acabar, que m'has passat que s'estrena una sèrie anime a Netflix que apunta que serà una de les importants.
1: Sí, una novetat per mi llargament esperada, no? I una notícia que va més enllà de la sèrie en si, perquè l'estudi Kyoto Animation, no sé si recordes, va ser protagonista de les notícies perquè un piròman, un sonat, els hi va calar foc, va morir molta gent, va morir em sembla que 36 persones, un estudi que està a Kyoto Animation, i que a més destacava per les bones condicions laborals, per com cuidava el talent, era un estudi molt femení, la majoria eren dones, i això va ser un dels casos, diguem, més sonats del Japó contemporani, de la dècada, no? de la justícia al Japó. Llavors, en aquell moment estàvem fent un projecte que era una sèrie que, al final, ha estat una minissèrie de dos capítols. Es va estrenar ahir a Netflix, Destellos del Mañana, Sparks of Tomorrow, que jo no sé si el pla original era només dos capítols, perquè es veu que van perdre, a l'incendi van perdre la major part del material que tenien preparat ja d'aquest projecte. Llavors jo aquí no sé si el pla original era una sèrie més tradicional, si la van refer com una pel·lícula, però pel·lícula llarga i es divideix en dos capítols. El cas és que sembla que han trobat el format natural per fer una història completa i que s'ha pogut recuperar el projecte, diguem que és molt simbòlic i és molt emocional per la gent que segueix aquest estudi, el projecte, diguem, que va cremar el piròman en el seu moment, no? O sigui, llavors és com una... Bueno, era una cosa que Kyoani tenia pendent, que els fans de l'animació japonesa i d'aquest estudi estaven com molt pendents d'algun dia Sparks of Tomorrow, Nijuseiki Denki Mokuroku, pels qui parlin japonès i busquin el títol en japonès, doncs havia de sortir, s'ha estrenat, i a més s'està estrenant amb unes crítiques boníssimes. Sembla que és un dels animes de les estrenes d'animació més celebrades del moment. Va ser ahir, jo no me l'he pogut veure encara. Va en la línia de Netflix d'apostar més per l'anime i del govern japonès d'invertir més en anime. O sigui que estem en un moment que l'anime ja estava fort i puja. Jo crec que Sparks of Tomorrow, Destellos del Mañana, és una molt bona notícia, i que aquí on hi continuï i puguin acabar els projectes és una cosa que celebro.
0: Molt bé. Doncs Víctor, ho deixem aquí, si et sembla. La setmana vinent és últim dimarts de la temporada radiofònica aquí a Onda Cero Tarragona. Fem les nostres recomanacions per l'estiu, si et sembla.
1: Molt bé, això farem.
0: Vinga, fins dimarts.
1: Que vagi bé.

0: Tenim cita amb els nostres chefs, en plural, de capçalera. Tenim la nostra tertúlia mensual, on la gastronomia és el seu motor principal. Mira que bonic m'ha quedat el rodolí. Deixeu-me que saludi a aquesta hora David Marsal. David, què tal? Buenos días.
1: Buenos días, poeta.
0: Sí, sí, sí. Siglo de oro. Pep Moreno, Pep, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A veure, us he proposat un tema que jo crec que pot donar joc, que per acabar la temporada no, estarà molt bé, perquè acabarem d'una forma super relaxada, que és parlar d'influencers gastronòmics, que són, doncs, aquelles persones que tenen una legió de seguidors al darrere, a les xarxes socials, a YouTube, ja s'han convertit en una espècie d'eina multiplataforma, perquè estan, que si a Instagram, que si a TikTok, en el seu moment a Facebook o Twitter, els vídeos de YouTube, que tenen, doncs, en alguns casos centenars de milers de seguidors, en alguns casos estem parlant directament de milions de seguidors, i que el seu motor principal a l'hora de fer contingut és parlar de gastronomia. No tant parlar, sinó visitar restaurants, tastar, avaluar, llavors, de primeres, i després, si voleu, ja entrem en detalls. A favor, en contra d'aquest perfil, que suposo que vosaltres a nivell professional us heu anat trobant i que fa 10 anys doncs no existia, perquè es parlava directament de la figura del crític, però ara hem de dir que és probable que per un cert sector de la població sigui més important un influencer gastronòmic i la valoració, la ressenya que fa o el vídeo que penja a YouTube parlant d'un restaurant que una crítica gastronòmica a una guia o a un mitjà tradicional. Pep Moreno.
2: A veure, si ho comparem amb un crític o amb el TripAdvisor a turno, per mi és positiu. Mm. És mil vegades millor veure més o menys, ni que sigui una visió sacsada alguna vegada, el que ha viscut una persona en un restaurant, etc., que tindrà que empassar-te al TripAdvisor de turno, al subnormal, que ha volgut queixar-se al restaurant de la cantona perquè li cau malament el cambrer.
0: Abans de començar t'he dit, no t'escalfis, perquè no vull escalfar
2: més. Encara no saben què és escalfar-me.
0: Bueno, no qualifiquis.
2: A veure, partint de la base de que TripAdvisor i moltes plataformes com Google i tal, on deixes ressenyes, ja hem dit moltes vegades, ja m'he explicat per aquí, per passiva, perquè són totalment injustes.
0: Sí,
2: ahir estava parlant d'això amb el Joan Pedrell del concurs de tapes. I és igual, un restaurant de Salou, al Mercat de Dupuesta, per dir-te un restaurant. Sí. Amb què treballa? Amb clients habituals. Sí. Clients que ell coneix, les seves parelles, on treballen, els seus fills. Aquesta gent no ve una vegada en un mes, o no ve una vegada a l'any. Tu ves que li ficaran més d'una crítica positiva? Llavors, què passa? No. Que té una primera crítica i després mai més se li espera una crítica a un client que ve habitualment.
0: Sí.
2: Llavors, és que directament van en contra dels restaurants que ho fan millor.
0: Però un segon.
2: Fidelitzen clients.
0: És que m'estàs portant el tema cap a una altra banda. No,
2: m'has portat tu, fill.
0: No, és que aquesta gent no és influencer gastronòmica, perdona que t'ho digui.
2: D'entrada, els influencers

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. En aquests moments, quatre incendis grans cremen a Catalunya. Tres d'ells, el de l'Anoia, Artesa de Segre i la Bisbal, estan controlats o estabilitzats. I el quart, el de Sentmenat, és el que més mal de caps està donant en aquests moments als bombers de la Generalitat. Continua actiu i les properes hores, les de més calor, encara seran complicades. Per tal de poder controlar-ho, és clau que aquesta situació de focs simultanis no es doni o es dificulti encara més al llarg de les properes hores. David Borrell és l'inspector en cap dels bombers.
2: Per evitar, sobretot, un escenari de simultaneïtat. És a dir, aquest incendi ens preocupa, però sobretot el que hem d'evitar sí o sí és que tinguem qualsevol altre gran incendi. Per tant, sí o sí, la nostra prioritat a nivell d'escala, no d'aquest incendi, sinó de país, és que no tinguem cap incendi, diguéssim, que se'ns faci gros.
1: Cal minimitzar els riscos al màxim i facilitar la feina dels equips d'extinció i per això també s'han ampliat les restriccions al bosc. Hi ha limitacions d'accés en 6 espais naturals per perill extrem d'incendi forestal.

0: les Gavarres, els propietaris forestals ja estan treballant en un pla per restaurar la zona cremada, recordin, més de 2.000 hectàrees, i prendre mesures per evitar que es repeteixi un incendi com el que han patit durant els darrers dies. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Tot i això, Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, adverteix que la manca de gestió forestal és un denominador a Catalunya i que calen més recursos i personal per revertir la situació. N'hem parlat a la ciutat amb el seu president, Jordi Terrades.
2: Cada any, del que creix en els boscos, només són capaços d'aprofitar-ne un terç. Per tant, vol dir que dos terços del que creix anualment se'ns va acumulant. Hem de revertir aquesta situació, vol dir extreure aquesta biomassa, aquesta vegetació que creix de forma imparable, per tenir uns boscos amb unes estructures que siguin més suportables pels incendis.
0: Sobre les causes d'aquest incendi, el govern català ha assegurat que l'empresa en què treballava l'operari detingut pel foc sabia que no es podia fer servir la radial quan hi ha un alt risc d'incendi. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
3: Tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa.
1: Mentrestant, l'oposició reclama més explicacions al govern sobre l'origen de l'incendi. Escoltem Salvador Vergés, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
4: I tenint en compte que el focus de l'incendi prové dels treballs d'una empresa subcontractada pel Departament de Territori, doncs també els anunciem que hem registrat la sol·licitud de compareixença de la consellera Paneque.
5: Per tant, demanem explicacions públiques, absolutament transparents, nítides i clares, sobre si aquest treballador tenia unes ordres concretes d'actuar, sobre qui havia encarregat aquests treballs i com.
1: El govern es reunirà aquesta tarda amb els grups parlamentaris per explicar les actuacions previstes en l'àmbit de la gestió forestal.
0: Molt pendents a aquesta hora també del barri del Putxet de Barcelona, on els bombers han desallotjat els veïns de 5 edificis per un esboranc en el pati interior d'una illa. Què més en sabem, Ricard?
1: Els 4 blocs desallotjats són el número 2, 4 i 6 del carrer Rubinstein i els dels números 3 i 5 del carrer Teodora La Madrid. Tot indica que el forat de 8 metres de diàmetre està relacionat amb les obres de la línia 9 del metro. Els veïns temen que es pugui repetir una situació com la del Carmel l'any 2005.
6: És un barri que és molt rocós. I clar, arriba un punt, m'entens, vull dir que clar, totes les roques fan un moviment i bueno, doncs

0: no és que hi entengui, però és això, és el que ha passat.
1: Estan fent edicions i ara porten molts dies que molt seguit. Ens ha posat ja uns pius als edificis.
2: Els bombers treballen per estabilitzar el forat i també treballen en l'estabilització de la zona.
3: I en aquest Notícies Migdia també parlarem del Servei Català de Trànsit, que vol reforçar la formació dels motoristes davant l'elevada sinistralitat del col·lectiu a les carreteres catalanes.
2: Sí, la Generalitat vol endurir l'accés del permís A de moto al de màxima cilindrada. Considera insuficient les 4 hores de pràctiques actuals i estudia afegir més formació en circulació real davant l'alta sinistralitat dels motoristes.
4: I pel tipus d'accident que és sortida de via, que caiguda de via o xoc frontolateral perquè se'n van a l'altra banda, veiem que hi ha una falta de perícia o d'habilitat del conductor en aquest tipus d'accident. Doncs el que creiem és que aquestes persones necessiten formar-se.
2: Ramon Lamiel és el director general del Servei Català de Trànsit.
3: El titular d'esports ens el porta el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda. La selecció espanyola disputarà els quarts de final del Mundial 16 anys després.
5: Bona tarda, Gavi. Sí, després de derrotar Portugal en un partit que no es va decidir fins al temps afegit. El migcampista navarrès Miquel Merino, com als quarts de final de l'Eurocopa del 2024, es va erigir en l'heroi de l'eliminatòria amb una dient al minut 91 per eliminar la selecció de Cristiano Ronaldo en el seu últim Mundial. El rival d'Espanya als quarts de final serà Bèlgica en un duel que es disputarà aquest divendres a les 9 de la nit. El Mundial encara busca les dues últimes seleccions quart finalistes. A les 6 de la tarda, Argentina-Egipte i a les 10 de la nit, Suïssa-Colòmbia.
3: Segur que ja han pogut notar que avui han pujat una mica més encara les temperatures. Demà, més calor. Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
6: Bona tarda. Dia de molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor. S'esperen màximes que arribaran als 40 graus a moltes zones de l'interior i més de 38 graus a prelitorals i possiblement litorals. Molt pendents de la depressió central de Lleida, el Pirineu de Lleida i l'interior de Tarragona. Zones amb avís vermell i perill extraordinari per temperatures màximes que podrien arribar als 43 graus. Avui els termòmetres marcaran 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 38 a Girona i 43 graus a Lleida. Aquesta tarda, sol i cel clar, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dimecres, temperatures amb pocs canvis. 42 graus a Lleida, 41 a Girona, 34 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Els termòmetres baixaran a partir de divendres. Demà també serà un dia de sol, però durant la tarda possibles tempestes al Pirineu. És una informació d'EMET.
3: Gràcies, Noelia. Passen 7 minuts de 2:45 de la tarda. Al control tècnic, Ismael de la Parra. Ho dèiem en portada, els bombers de la Generalitat estan centrant la majoria dels seus esforços en estabilitzar l'incendi que es va originar ahir a la tarda a les muntanyes de Sentmenat, al Vallès Occidental. El seu objectiu és aconseguir-ho al llarg del dia, però alerten que les hores centrals d'aquest dimarts, entre les 3 i les 6 de la tarda, són les més crítiques de totes. Per ara, sembla que la situació avança favorablement, però cal prendre consciència i saber, Ricard, que en qualsevol moment es poden produir represes importants.
2: Sí, l'incendi de Sentmenat és el que més mal de caps està donant als bombers. És l'únic dels quatre actius que no està estabilitzat. El que més els preocupa és el flanc dret, on podria cremar potencialment unes 2.000 hectàrees. Això complicaria molt les feines, tenint en compte que, segons els agents rurals, a hores d'ara ha afectat 113 hectàrees. I els preocupa aquesta zona per l'impacte que pugui tenir el vent de marinada, que bufa de sud a oest en direcció a la zona boscosa i dirigint-se cap al Vallès Oriental. I el vent, sumat a la calor extrema, converteix les hores centrals del dia en extraordinàriament crítiques. David Borrell és l'inspector en cap dels bombers.
7: El problema és que a mesura que van passant les hores, doncs la insolació també va, diguéssim, castigant més, i a més és un vent que quan agafa, diguéssim, els seus pics d'intensitat, justament entre les 3 i les 6 de la tarda agafa aquests pics d'intensitat, amb tota l'acumulació, diguéssim, de temperatura amb humitats baixes que va també associada, doncs és una situació crítica, diguéssim.
2: Pel que fa al flanc esquerre, els preocupa per la proximitat a les zones urbanes. De fet, segueixen confinades 3 urbanitzacions on hi viuen 7.000 persones, 2 de Sentmenat i una a Caldes de Montbui. Aquesta darrera, el Farell, és la que més els fa patir, principalment perquè segueixen cremant focs secundaris molt a prop de cases. Malgrat aquesta situació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha volgut enviar un missatge

0: De tranquil·litat a totes les persones afectades.
1: Molt important el missatge de prudència. Sabeu que tenim tota una sèrie d'urbanitzacions confinades. Aquest confinament s'ha de mantenir. De cara a la tarda, quan es faci una actualització de l'evolució de l'incendi, podrem prendre decisions en aquest sentit, probablement.
0: Parlon, alhora demana extremar les precaucions per evitar un còctel explosiu de simultaneïtat d'incendis, tal com es va produir ahir per la tarda. Però sent positiva, com escoltàvem, ha deixat entreveure que si tot evoluciona favorablement, aquesta tarda la Generalitat podria aixecar el confinament del Farell, com el de les urbanitzacions Can Vinyes i Mas d'Encisa de Sant Manat.
2: El municipi sencer de Sant Manat ha quedat trasbalsat per l'incendi, malgrat que només algunes urbanitzacions segueixen, com explicava el Ricard, confinades. Hem preguntat als veïns de la zona per conèixer com s'està vivint des de peu del carrer tota aquesta situació. Ho ha seguit el Pere Parés. Pere, bona tarda.
3: Bona tarda. En primer lloc, cal diferenciar les parts més properes a les flames i la resta del poble. Els veïns que es troben al nucli urbà, que no es troba sota confinament, expliquen el que ha suposat per ells tenir un incendi així tan a prop. Sentim el Guillem.
4: No saps ben bé com actuar. Sí que és veritat que tothom es veu en disposició d'intentar ajudar amb el que faci falta. Si hi hagués qualsevol tipus de crida, penso que la gent estaria disposada a deixar-ho tot per donar un cop de mà. Sobretot preocupació i ganes de que aquest malson pugui acabar quan abans i es pugui solucionar de la millor manera possible.
3: A les zones més afectades, com el Farell, no poden entrar ni sortir de l'urbanització. Veïns com el Gonzalo confien en les autoritats i consideren que han sigut ben informats de com havien de procedir. Però no per això desapareix la inquietud.
5: Ens esperàvem que pogués passar en qualsevol moment, la veritat, perquè els boscos estan maltractats. Nosaltres estem al mig del bosc. Si les flames arriben aquí, arribaran a casa meva. Però sí que és veritat que estem tots confinats, a casa seva, tancats, amb les persianes abaixades i esperant.
3: Això se suma que fa temps que els veïns es queixaven pel mal estat dels boscos, que ha acabat sent un dels factors clau per l'incendi. De fet, informes de la Generalitat reconeixen des de fa temps els dèficits urbanístics que presenta l'urbanització del Farell.
2: Catalunya ha entrat en el moment més àlgid de l'onada de calor amb diversos incendis simultanis, 4 d'importants, n'hi ha també de petits. Ara estem pendents també d'una a Argentona i una altra a Mataró, però els més importants són el que dèiem, el de Sant Manat, i hem de sumar-hi a més 3 més, el d'Artesa de Segre, el de l'Anoia i el de la Bisbal d'Empordà. Aquests 3, per sort, Ricard, ja estan estabilitzats o controlats.
0: Sí, els bombers han donat per estabilitzat aquest matí l'incendi de l'Anoia, que va començar dilluns entre Carme i la Pobla de Claramunt. La millora de la situació ha permès aixecar el confinament dels municipis afectats per les flames, tot i que encara queda confinada la urbanització Les Garrigues. Pel que fa al foc que afecta Artesa de Segre, ja està controlat, tot i que encara hi treballen 16 dotacions terrestres. En el cas del de la Bisbal d'Empordà, els bombers el tenen estabilitzat i seran les condicions meteorològiques del dia les que determinin la possibilitat de controlar-lo.
2: Precisament a la Bisbal esperen que arribi aquest moment per poder fer balanç de danys. Ara per ara hi ha 2 segones residències afectades amb deficiències estructurals i una 12ena més d'afectacions menors a patis o tanques de separació. Així ho ha explicat en declaracions de la Brúixola l'alcalde d'aquest municipi, que també ha informat que la Generalitat ha convocat demà a la tarda una reunió amb els alcaldes de les poblacions afectades amb 2 objectius clars.
6: Vam saber veure quines ajudes o quines solucions podem fer. Una, com dic, no, per ajudar a tota la gent que ha tingut afectacions, que jo crec que aquesta és la primera, i la segona també per buscar mesures per intentar evitar que ens torni a succeir això, un incendi d'aquestes característiques i sobretot per l'origen de l'incendi.
2: Doncs els focs d'aquests dies tornen a posar sobre la taula, com explicàvem, la manca de gestió forestal. Es tracta d'un problema que, segons els experts, fa dècades que s'arrossega i que seria una de les causes de l'elevat risc d'incendi. I és que l'abandonament progressiu dels boscos ha afavorit una acumulació de vegetació que a la mínima guspira s'incendia ràpidament. Més informació amb la Montse Valls. Montse, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que la manca de gestió està causada per una falta de recursos des de fa dècades i també diuen que està causada pel despoblament del món rural. Segons el seu gerent, Jordi Terrades, cal reduir aquesta biomassa acumulada en els boscos per crear espais més segurs i facilitar les tasques d'extinció en cas d'incendi. El problema, però, és trobar gent que s'hi vulgui dedicar. Són declaracions a la ciutat d'Onda Cero Catalunya.
8: Evidentment, falten més recursos per la gestió forestal, però també hem de solucionar un altre problema, que és que hi hagi treballadors en el bosc, perquè en tots aquests anys la gent han deixat de treballar en els boscos, i han deixat de treballar en els boscos perquè sovint han sigut feines precàries, però també tenim una altra dificultat, que en el bosc no hi pots treballar tot l'any.
7: Terrades defensa que les administracions han començat a prioritzar aquesta qüestió, però adverteix que revertir dècades de dèficit en la gestió forestal

0: forestal requerirà temps.
1: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: Políticament, com entoma el govern de la Generalitat tota aquesta situació? Doncs el govern defensa la gestió dels boscos que ha fet en el darrer any, tot i reconèixer que els efectes del canvi climàtic obliguen a implementar noves actuacions que no seran fàcils ni ràpides. Anem al Palau de la Generalitat i és el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. L'executiu atribueix la multiplicitat d'incendis a la pujada de temperatures, la disminució de pluges i l'augment de la massa forestal en les darreres dècades. La consellera portaveu Sílvia Panecchi assegura que el govern ja ha posat fil a l'agulla per preparar la nova gestió forestal de Catalunya.
4: Amb la creació d'aquestes clarianes, d'aquestes cremes controlades, d'aquesta ampliació d'espais que tallin aquesta continuïtat de massa forestal, la creació d'àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible, obertura de franges de protecció i la planificació d'un element que sí que és innovador, que són la creació d'aquests 14 eixos de confinament, precisament per ajudar els equips d'extinció a limitar la propagació d'aquests grans incendis.
3: El govern ha convocat aquesta tarda els grups parlamentaris per explicar-los aquestes i altres actuacions. Des de Junts per Catalunya demanen la compareixença de Panecchi, especialment per l'incendi de les Gavarres, i el PP denuncia fanatisme climàtic. Són Salvador Vergés i Lorena Roldán.
5: Hem registrat la sol·licitud de compareixença de la consellera Panecchi. No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de traçabilitat, un exercici de transparència i per poder aprendre de les lliçons d'aquests malaurats incendis que hem patit i que encara estem patint.
6: Catalunya necessita passar de una política reactiva a una autèntica política de prevenció. Necessita gestionar los bosques durante los 12 meses del año y no acordarse únicamente de ellos, insisto, cuando llegan las llamas. Necesitamos una política responsable basada en la realidad del territorio y no en el fanatismo climático.
3: Sobre l'incendi de les Gavarres, Sílvia Panecchi ha assegurat que la UTE sabia perfectament que no es podien fer treballs amb el pla Alfa activat i deixa l'assumpció de responsabilitats en mans de la justícia. La consellera també s'ha mostrat disposada a comparèixer en el Parlament.
2: Gràcies, Marcos. Més coses. Els plans d'Aena per modernitzar i ampliar l'aeroport del Prat tiren endavant.
7: El gestor aeroportuari espanyol ha adjudicat per 2,68 milions d'euros els treballs per redactar la revisió del pla director de l'aeròdrom barceloní i la seva avaluació ambiental, incloent-hi l'impacte sobre els espais protegits de la Ricarda i el Remolà. L'adjudicació se l'ha endut al conglomerat d'empreses Mott MacDonald Spain i Idom Consultoria té l'encàrrec de definir la planificació futura de la infraestructura amb un termini màxim de 5 anys.
2: I l'exsecretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha defensat haver prioritzat la vacunació a majors de 60 anys després de la represa d'AstraZeneca durant la pandèmia de la Covid.
7: En el judici pel presumpte retard en la vacunació de policies espanyols i guàrdies civils, ha explicat que Salut Pública no rebia els censos dels agents ni coordinava els equips d'infermeria, desentenent-se així d'aquesta decisió. Ha assegurat que van demanar mantenir la vacunació dels essencials perquè el dispositiu ja estava preparat i no volien desfer el camí, tot i que ha defensat que prioritzar els majors de 60 anys responia, diu, a un criteri estrictament sanitari.
2: I per cert, en aquesta plana politico-judicial acabem de saber que l'Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir la investigació per la fuga de Carles Puigdemont com a expresident de la Generalitat. El Tribunal Provincial creu que la presència de 3 agents dels Mossos no era casual i veu indicis d'una omissió del deure de perseguir delictes, encara que no d'encobriment.

0: El Servei Català de Trànsit, ho dèiem en titulars, vol reforçar la formació dels motoristes davant l'elevada sinistralitat del col·lectiu a les carreteres catalanes. Aquesta és una de les principals propostes que s'ha inclòs en el document de seguretat viària que el Servei Català de Trànsit ha treballat des del 2024 i fins a finals d'aquest any amb l'objectiu de reduir els accidents a la carretera.
1: Actualment és obligatori fer 4 hores de pràctiques en vies obertes al trànsit per obtenir el permís A, el que permet conduir motos de qualsevol cilindrada. Però pel Servei Català de Trànsit és insuficient, sobretot si ens fixem en les xifres. Dels 72 morts a les carreteres catalanes aquest any, 30 són usuaris de motos. Els accidents més habituals són sortides de via, caigudes sense la implicació d'altres vehicles i xocs frontals per envair el carril contrari. Les víctimes mortals solen conduir motos de gran cilindrada i la interpretació

0: del govern sense, això sí, oferir dades que ho demostrin, és que en molts casos hi ha una manca de consciència o de formació per gestionar determinades situacions.
1: I pel tipus d'accident que és sortida de via, caiguda de via o xoc frontolateral perquè se'n van a l'altra banda, veiem que hi ha una falta de perícia o d'habilitat del conductor en aquest tipus d'accident. Si això hi sumes que cada vegada hi ha més, s'ha incrementat el nombre de persones que es treuen el permís A, doncs el que creiem és que aquestes persones necessiten formar-se.
0: Davant d'aquesta realitat que els preocupa, el director general del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, vol que l'obtenció del permís A estigui més vinculada a la formació pràctica. La idea és sumar més cursos de conducció real a les 4 hores que ja són obligatòries. Encara s'ha de concretar com s'enduririen aquestes condicions que, tal i com estimen, podrien entrar en vigor l'any que ve.
2: I la Fundació Arrels alerta en el seu informe anual que cada vegada hi ha més persones vivint al carrer i assegura que la situació s'està cronificant. Dels gairebé 700 enquestats, només una de cada quatre persones té expectatives de tornar a viure en un habitatge. La directora de l'entitat, Beatriz Fernández, n'ha parlat a la ciutat d'Onda Cero i ho ha recollit l'Eudald Sanz.
3: La directora de la Fundació Arrels explica que el sensellarisme s'està cronificant perquè cada cop són més les persones que viuen al carrer de les que troben un allotjament. La pèrdua de l'habitatge, juntament amb els processos de migracions, són dues de les principals vies d'entrada al carrer. Fernández creu que la problemàtica del sensellarisme s'ha de tractar de manera transversal.
4: S'ha de tenir una visió transversal i que impliqui no solament a el que són serveis socials, sinó també a altres departaments, i no únicament a nivell d'Ajuntament, sinó també a nivell de Generalitat i fins i tot d'Estat.
3: Fernández també apuntava a abordar el sensellarisme primerenc i a garantir l'accés a l'habitatge estable com a mesures per reduir la cronificació. La Fundació Arrels va comptabilitzar l'any passat a Barcelona 4.800 persones sense llar, de les quals gairebé 2.000 dormien al carrer. Aquesta xifra suposa un increment del 43% respecte al 2023, que se situava a prop de les 1.400 persones. Pel que fa a Catalunya, hi ha més de 6.800 persones sense llar, segons un informe de la Sindicatura de Greuges de l'any passat.
2: I com us dèiem en titulars, a Barcelona els bombers han desallotjat els veïns de 5 edificis per un esvoranc en el pati interior d'una illa al barri del Putxet. Tot indica que el forat de 8 metres de diàmetre està relacionat amb les obres de la línia 9 del metro. A la zona s'hi troba el nostre company Ferran Cuixart. Ferran, bona tarda.
5: Bona tarda, sí, una situació, però, que no ha deixat cap ferit. Això sí, els veïns han estat tots desallotjats i no es preveu que puguin tornar a casa durant el dia d'avui. Es tracta de 3 blocs del carrer Leibstein i 2 blocs de Teodora La Madrid. Les autoritats ho vinculen directament a les obres de l'Aila 9 per als treballs de la tuneladora. En aquests moments, els bombers estan posant formigó a l'esvoranc per cobrir el forat. Un cop fet, sense previsió de temps, les autoritats ho monitoritzaran per evitar noves afectacions, també mirar els fonaments dels edificis, tot i que en principi descarten nous esvorancs. Els veïns en aquests moments es mostren intranquils, ens diuen desconcertats i avisen que ja fa 6 mesos que els topògrafs estan fent proves per la zona arran de les obres de la L9.
6: Estem una mica intranquils i amb això també t'he de dir que hi havia molts controls, perquè jo mateixa, com a curiosa, vaig preguntar-los què és el que esteu fent i ells mateixos me deien, mira, estem mirant els moviments.
5: Les autoritats fins ara no xifren el nombre de veïns afectats, uns veïns, per cert, que critiquen que s'hagin ja reprès les obres de l'L9.
2: Gràcies, Ferran. Un petit apunt abans de la pausa per la publicitat, i és que la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona ha decretat presó provisional sense fiança per l'home detingut per la mort a trets d'un adolescent de 15 anys al parc de la Pegaso de la capital catalana fa uns dies, tal com havia demanat la Fiscalia. La causa està oberta per homicidi. Els Mossos van detenir aquest home dissabte pels fets que van tenir lloc la nit del dijous de la setmana passada.
7: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
8: La vida parece seguir un rumbo claro. Marcamos metas y un día, sin previo aviso, cáncer de mama. Una palabra lo atraviesa todo. Metástasis. En este vacío aterrador, de repente algo cambia. Sabes que no estás sola, porque con apoyo y con investigación, juntas cambiamos la meta. Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico.
9: Este sábado, Julia en la Onda se emite en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira, en el concello de Pantón, Lugo, una de las joyas románicas de la Ribeira Sacra, donde las monjas bernardas llevan haciendo vida monacal ininterrumpidamente desde el siglo XII. Románico, viñedo y los paisajes de ensueño de la Ribeira Sacra con Julia Otero, este sábado en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira, con el patrocinio de la Diputación de Lugo y la Denominación de Origen Ribeira Sacra. Onda Cero, tu radio.
10: Descubren células madre. Arranca 1990.

0: De ràdio a Onda Cero Tarragona.
1: Anem a parlar una soneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre chef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que històricament es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
2: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui en una època, ostres, molt xulo. De fet, un dia te desvetllaré de que hi haurà alguna sorpresa relacionada amb això a Salou, però no, encara no t'ho puc dir.
1: Punyetero, em posa el caramel a la boca i ara me'l treu.
2: T'ho puc dir a tu, però no t'entena.
1: Ja, vale, bueno, doncs ja està. Després ja ho explico jo als oients.
0: La ciutat, de dilluns a divendres, de 1 a 2 del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona.
3: En nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
4: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Que no tinguis set, porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, la Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a La Brúixola i avui posem el focus en la infància.
3: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
4: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar...
2: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
3: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
5: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla... Eso luego vendrá como un boomerang.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belbé.
6: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
7: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
2: Lideratges amb Ariadna Belbé. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
8: Por fin.
9: Y ahora en Por fin camino al corazón con la Fundación Eurocaja Rural vamos a contar que continúa la aventura de plena inclusión Castilla-La Mancha. 55 peregrinos de esta tierra... La mitad de ellos con discapacidad recorren las 5 últimas etapas del camino primitivo. Hoy han completado 27 kilómetros entre San Romao, La Retorta, hasta Melide, con historias que nos cuenta Javier Escudero. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Jaime. Pues hoy efectivamente también se nos ha acabado la siesta porque tras 27 kilómetros, desde que empezamos a andar a las 6:30 de la mañana, hemos pasado frío al principio, calor al final y efectivamente por fin hemos llegado a Melide. Y lo hemos hecho en compañía de Asprodic en Quintanar de la Orden, en Toledo, que atiende a decenas de personas entre esta provincia y también desde Cuenca. Nos cuenta más sobre su proyecto Rasedo Rodrigo.
11: Hola, buenas tardes. Mira, pues nosotros tenemos varios recursos, entre ellos un centro de desarrollo infantil y atención temprana, que atendemos a más de 150 usuarios, un centro de educación especial, un centro ocupacional, un centro de día y una vivienda con apoyo. Atendemos más de 300 usuarios de la provincia de Cuenca y de Toledo.
12: ¿Qué pueblos?
11: Son 17 pueblos, concretamente, de la provincia de Toledo, Villacañas, Villalleros, Quintanal de la Orden, Corral de Amaguer, Villanueva de Alcardete, Miguel Esteban, por ejemplo, y luego, entre otros, de la provincia de Cuenca tenemos Mota del Cuervo, Osa de la Vega, Belmonte, Villamayor de Santiago, Pozo Rubio, Orcajo, incluso llegamos y atendemos a chicos de Tarancón.
10: Poniendo esta zona en el mapa, precisamente han sido beneficiarios con el programa Working para formación de la Fundación Eurocaja Rural. Ana Sánchez, en la convocatoria de 2025, 10.000 euros.
11: Sí, efectivamente.

0: no estás.
1: En agosto no estamos. De hecho, el jueves, el último, cerramos la persiana y volvemos cuando el señor Tebas nos ha dicho que empieza la liga. Así que, Toni Frieros, columnista de Diario Sport, Aitor Gómez, Onda Cero Madrid, se os quiere un montón. Cuidaos mucho.
2: Igualmente,
1: y un abrazo.
2: Igualmente.
1: Feliz verano.
3: Un abrazo, igualmente, un beso, Toni. Un beso, Alberto.
1: Adiós, cuidaos, adiós. Igualmente. Chao. Seguimos en directo a la brújula de Radio Estadio Cataluña.
4: ¿Qué? Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
1: A tocar dos quarts de deu, abans de continguts del Nits de Ràdio, amb el David Cervelló. Avui, doncs, està tota la matinada, dos quarts de dues fins a les sis. Clavades aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, que tindrem? Molt bona nit.
7: Molt bones, Albert. Aquesta propera matinada a Nits de Ràdio, que tornem, perquè ja no hi ha penals ni hi ha partits a hores de Nits de Ràdio, que això, anem a dir, la FIFA ja ho hauria d'haver previst, això, de no posar partits a l'hora del Nits de Ràdio. Bueno, el proper Mundial no passarà, perquè això d'Espanya-Marruecos, vull dir, no crec que posin els partits a l'hora del Nits. Bueno, en fi, tindrem celebrities, Robert Calvo, que ens porta una persona que ha passat molt per la televisió i m'ha dit que avui va començar aquesta persona amb molt relacionada amb el món del ciclisme. Veurem si va començar el Tour, No ho sé, ja veurem. I a l'entrevista d'actualitat parlarem d'un tema important. Parlarem amb una professional de la psicologia per parlar de com és que els joves avui en dia fan servir tant la intel·ligència artificial per tractar temes de salut mental. Quins són els riscos? Quins són els avantatges? Ho analitzarem amb l'Anna Huguet, que és experta en el tema. Tot això i molt més. A partir de dos quarts de dues i fins a les sis, us esperem a Nits de Ràdio. Que vagi bé.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 31 minuts, sí, comencem la pròrroga. La brúixola de Radio Estadio Catalunya. D'entrada, que ens deixa aquest dimarts 7 de juliol al marge del futbol? Pere Parés, bona tarda.
2: El bàsquet Girona ha comunicat que jugarà la FIBA Europe Cup l'any vinent, després de tancar una bona temporada a la Lliga ACB, on el conjunt de Moncho Fernández va assolir el 12è lloc. El club competeix per primer cop a la seva història a nivell continental. Cal recordar que és un club amb 12 anys d'història i 4 anyets a la màxima categoria del bàsquet estatal. Marc Gasol, president de l'entitat, expressava així la seva alegria.
3: Després d'una molt bona temporada per part de l'equip, doncs, tenir el premi de competir a Europa és un motiu de molta alegria i bueno, a més és una competició que a Girona ens porta molt bons records.
2: I seguim amb el Girona, aquest cop al femení, que avui ha anunciat la renovació d'Ainhoa López. L'escolta barcelonina de 29 anys, que és una de les capitanes, seguirà un any més amb l'Uni. El Girona ha celebrat l'acord posant en valor el lideratge de López. I en hoquei patins, el Barça ha anunciat avui el fitxatge de Davide Gavioli. El davanter italià prové de l'hoquei Trissino i signa fins al 2028.
1: 9 i 32. Des de ja i fins les 10, golf, efemèrides esportives i motor. Som-hi.
4: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3Media y UNICEF.
0: A la brúixola de Radio Estadio, de Tia Green.
1: De Tia Green, golf, amb el company i amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar, hola.
5: Bona nit a tots.
1: Carai, el Chacarra, tu. Carolina López Chacarra guanya el seu primer títol al Ladies European Tour.
5: Sí, la jugadora madrilenya es va imposar per 3 cops a l'Open femení de Hole & Court, conquistant el seu primer títol de Ladies European Tour en tan sols la seva tercera participació i convertint-se en la primera jugadora rookie en guanyar la temporada 2026. En un duel dominical amb l'australiana Kelsey Bennett i després d'anar 2 cops per darrere de la rival abans de l'inici de la jornada, Chacarra va firmar una ronda final de 68 cops menys 4 per al seu trofeu amb un resultat de 12 sota par. El dia va ser genial i estic molt contenta, va dir la madrilenya germana, com deies, del jugador del DP World Tour, Eugenio López Chacarra, doble guanyador aquesta temporada del DP World Tour. Estava nerviosa, sobretot en els darrers 3 forats. Aquesta victòria, deia la jugadora, col·loca Chacarra al segon lloc en la classificació de novata de l'any, darrere de la nord-americana Ann Morgan, i la classifica per la ISPS Hand Scottish Open i el Women's Open. Són 2 tornejos de màxim nivell en què podrà competir Carolina després de la seva victòria a Bèlgica. A més, li suposarà una pujada al rànquing del Ladies European Tour. En només 2 tornejos jugats es va col·locar ja al lloc 24è. Ja és la millor espanyola davant de Luna Sobron i Blanca Fernández. L'anglesa Charlie Hall és l'única golfista amb els mateixos tornejos que Carolina, que està davant seu en el rànquing. Chacarra també farà una estirada del rànquing mundial, on fins ara ocupava el lloc 556, i estrenarà la seva millor classificació de sempre. En qualsevol cas, el més important és la pujada de moral i confiança que li donarà aquest triomf per les properes setmanes. La madrilenya, a més, una dada, es converteix també en la 18a jugadora espanyola que aconsegueix un triomf al Ladies European Tour. Sens dubte, una gran victòria per la jugadora madrilenya.
1: Estaran contents a la família. Parlem de David Puig, el català que jugarà el darrer major del curs, l'Open Championship, la propera setmana.
5: Efectivament, creix la nòmina d'espanyols que disputaran l'Open Championship, que aquest any es jugarà a Royal Big Lake, en just 10 dies, i ja arriba ara mateix amb 6 jugadors després de saber que el Royal Ancient ha contactat amb el barceloní David Puig per confirmar-li que té plaça al quart i últim major de la temporada. Puig ha aconseguit la plaça per disputar-se l'Open gràcies a la seva posició al rànquing mundial, on ocupa el lloc 63è del món. Després de realitzar totes les excepcions possibles per participar a l'últim gran de l'any, Royal Ambirrey ha vist que hi havia encara places disponibles dels 156 jugadors que començaran el torneig i van trucar al jugador espanyol a mesura que no estaven classificats els millors jugadors del rànquing mundial. Una excel·lent notícia pel jugador de la Garriga, en la que serà la seva 8a participació en un torneig gran amb només 24 anys. i serà la segona oportunitat per disputar l'Open, on va debutar el 2024 i on no aconseguia passar el tall. El jugador de golf Barcelona ha participat ja en 3 US Open, 3 PGA Championship, i aquest serà el seu segon Open. El seu gran objectiu, però, és aconseguir una plaça pel Masters d'Augusta del proper any. Els 6 jugadors que ja tenen plaça a l'Open són John Rahm, Ángel Ayora, Eugenio López Chacarra, José Le Ballester i l'amateur barceloní Àlex de Castro, que ho va fer amb les prèvies de la setmana passada.
1: Però encara podrien haver-hi més. Envia l'Scottish Open, que és la darrera oportunitat d'estar al Major que tanca el curs perquè fa els grans.
5: Sí, efectivament, aquest dijous arrenca un dels tornejos importants, l'Scottish Open, on desembarquen les grans estrelles del PGA Tour per preparar la cita de la propera setmana a Royal Birkley i acostumar-se a jugar en links. I a més dels jugadors com Scottie Scheffler, el nord-irlandès Rory McIlroy, Justin Thomas o JJ Spawn, la llista d'espanyols inclou també noms com els del barceloní Pablo Larrazábal, Nacho Elvira, Àlex del Rey o el malagueny Ángela Hidalgo. A més, Hidalgo tindrà una altra opció més el proper dilluns, ja que 12 jugadors podran encara optar una plaça per jugar a Royal Birkley a una prèvia que es farà la mateixa setmana, i entre ells també el barceloní Adrià Arnaus. També participa el Renaissance Golf Club, David Puig, com dèiem, John Rahm, Eugenio López Chagarra, jugadors que es volen preparar per l'Open Championship. L'amateur barceloní Àlex de Castro, com dèiem, anirà directe a Anglaterra, ja que aquesta setmana està disputant el Campionat d'Europa per equips amateur amb Espanya i, per tant, haurà de fer un curs accelerat dels links la mateixa setmana del campionat.
1: Saltem al PGA Tour. El Chris Gotterup guanya el John Deere Classic després de la desfeta de Ben Coles.
5: Sí, Chris Gotterup es va proclamar campió del John Deere després d'una espectacular remuntada a la darrera jornada. Gotterup va començar diumenge a 5 cops de desavantatge sobre el líder, però va signar una brillant volta de 62 impactes, menys 9, la millor del dia, per acabar el torneig amb 20 sota par i emportar-se la victòria per un sol cop d'avantatge i d'una manera sorprenent, amb els jugadors esperant per jugar al play-off de desempat. Però tot va canviar al forat 18. Ben Coles, que buscava la seva primera victòria del PGA Tour, ho tenia tot a favor per fer un birdie al darrer forat i superar a Gotterup, però els nervis el van poder i va cometre un error de llançar la bola a l'aigua en un segon cop molt còmode, per acabar amb un dolorós doble bogey, i va obrir la porta al triomf de Gotterup, que realment no s'ho esperava. El nord-americà va superar finalment Max Homa, segon classificat, en 19 sota par, mentre que Ben Coles va acabar decepcionat i trist, compartint la tercera posició. Aquest és el tercer títol de Gotterup aquesta temporada, una gran ratxa i la cinquena al circuit nord-americà, confirmant el seu gran moment de forma i potser se li haurà de tenir molt present de cara a l'Open Championship.
1: Destacada actuació d'Eduard Rousseau i Victoria García Broto en l'Alps Tour, la segona divisió del golf europeu.
5: Sí, Alfred Olsen Alps de la Gomera va tancar l'edició d'enguany a Tecina Golf, a la Gomera, amb una brillant actuació dels professionals catalans Eduard Rousseau i Víctor García Broto. Els jugadors del Prat van completar una gran actuació amb una destacada segona posició per Rousseau, gràcies a un total de 200 cops, mentre que Víctor García Broto va acabar la sisena plaça amb un cop més. Només un impacte del seu company del club de golf del Prat, i els dos van destacar en aquesta prova del tercer circuit europeu. Rousseau va finalitzar 4 cops del guanyador, l'holandès Lars Keunen, que es va adjudicar el torneig amb menys 17. Per la seva banda, Víctor també va completar un gran torneig i va quedar en la sisena posició, tot i que va estar molt a prop de les properes, en les primeres posicions. En aquesta prova de l'Alps Tour també hi van prendre part els catalans Álvaro Velasco i Agustí Quinquilla, que no van poder superar el tall. L'Alps Tour continua en territori espanyol, ja que aquesta propera setmana es disputa l'Alps de les Castelles, torneig que es disputarà del 9 al 11 de juliol al Golf Lerma, un dels seus tornejos més reconeguts els darrers anys.
1: L'Alps Tour, tercera divisió europea, tercera. El segon és l'Hotel Planner, que m'he liat. El Club de Campo de Madrid s'adjudica el Campionat d'Espanya Interclubs Femení.
5: Sí, aquest Interclubs Femení ha baixat el taló en aquesta edició al Real Club de Golf de Sarauts, al Camp Guipúscoa, amb la victòria de l'equip de la Real Societat Hípica Espanyola, Club de Campo. El combinat madrileny va començar la segona jornada amb segona posició darrere del Club de Golf Escorpión, però una gran actuació en els 4 partits individuals li va donar el triomf amb un total de 334 cops, un menys que el Real Club de Golf Sant Sebastián i 2 menys que el Club de Golf Escorpión, que van completar el podi. El conjunt de la Societat Hípica Espanyola ha tingut en aquesta última jornada 2 grans baluars, com la jugadora Blanca Gómez Balboa i Elena Juanas, que han entregat 2 targetes de 67 cops, mentre que Adriana Vigón va signar un 69 i Carlota Marcos, el resultat descartat, un 73. A la vista de la classificació final, en els tres primers ciclistes han estat separats només per un cop. Una igualtat molt gran i es va poder constatar que aquesta competició és molt interessant per jugar com a equips. Destaca també que els dos equips catalans presents a la competició, el Club de Golf Sant Cugat i el Real Club de Golf El Prat, que exercia de defensor del títol, van acabar amb la cinquena i sisena posició final.
1: I acabem amb golf muntanyà, que corona els nous campions de Catalunya doble, absolut i sènior.
5: Sí, aquest campionat de Catalunya doble, absolut i sènior de la Federació Catalana va viure dues grans jornades i molt caloroses jornades de competició a golf muntanyà, que van proclamar les noves parelles campiones de Catalunya en les categories absoluta i sènior. La competició oficial catalana va reunir un total de 60 parelles, 30 en categoria sènior i altres 30 en categoria absoluta. La primera jornada es va disputar en la modalitat Four Ball Stroke Play Scratch, mentre que la segona ho va fer en un format de Greenson, en cops alterns. Un cop completades els 36 forats de competició, el títol absolut masculí va ser per la parella Albert Nebot i Joel Ramírez, amb un total de 135 cops. En categoria absoluta femenina, les noves campiones de Catalunya són Fiona del Olmo i Marta Bertran, amb un total de 145 impactes. Pel que fa al campionat de Catalunya doble sènior masculí, el títol oficial va ser per Mario Germán Salamanca i Nicolás de Mont, amb un total de 150 cops. I en categoria sènior femenina, les noves campiones de Catalunya són Soledad Desvalls i Cristina Pàmies, que van fer un total de 152 impactes. Moltes felicitats, doncs, a totes les parelles participants i especialment a les noves parelles campiones de Catalunya dobles absolut i sènior de l'any 2026.
1: Doncs tornarem a parlar de golf en aquesta brúixola de Radio Estadio Catalunya i, si ell vol, serà amb el Ramon Palomar, company i amic del diari Esport i el responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf. Que tinguis molt bon estiu, molta salut per tu i pels teus, estimat Ramon, que vagi bé, una abraçada.
5: Igual a tots i molts verdis en aquestes setmanes estiuenques.
6: Vigor, gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
7: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical.

0: grandes ópticas.
1: A la brújula de Radio Estadio, tal día como avui, Eloi Collazos.
2: Dilluns va fer 18 anys que Joan Laporta va superar la moció de censura com a president del Barça. Va ser impulsada per Oriol Giral, però no va prosperar perquè no va arribar al suport necessari de 2/3 dels vots. Tot i això, un 60% dels socis que van votar es van posicionar a favor de la censura, un resultat que va deixar molt tocada la junta de Laporta.
3: Entenc que si volem que les pròximes juntes directives governin el club amb estabilitat, i parlo d'estabilitat perquè l'estabilitat és la mare dels èxits, hem de defensar i hem d'assumir que els mandats s'han d'acabar.
2: El president va continuar el càrrec i una temporada després el Barça va iniciar el cicle més guanyador de la seva història amb Pep Guardiola a la banqueta. Tal dia com avui, fa 71 anys que el ciclista de Montcada i Reixac, Miquel Poblet, va guanyar la primera etapa del Tour de França i es va vestir de groc. Poblet es va imposar en la primera etapa de l'edició del 1955 i es va convertir en el primer català i espanyol a liderar el Tour. Aquell mateix any també guanyaria l'última etapa, amb arribada al Parc dels Prínceps de París. Dimecres farà 53 anys que el Barça d'hoquei patins va guanyar la primera Copa d'Europa de la seva història. El conjunt blaugrana va empatar 7 a la pista del Benfica i va fer valer el 5-3 aconseguit al partit d'anada al Palau Blaugrana. Aquell títol assolit el 7 de juliol del 1973 va ser la primera gran fita de la secció. Dijous es compliran 17 anys que el Tour de França va viure una jornada disputada íntegrament a Catalunya. La sisena etapa del Tour del 2009 va unir Girona i Barcelona en un recorregut de 181 quilòmetres i mig.
4: Hushov sale con mucha fuerza, José Joaquín un poquito más enganchado. Vamos a ver a Freire si puede pelear ahí con Hushov. Hushov que va aguantando y gana Hushov. Qué pena, Freire segundo, Rojas tercero, eh.
2: El noruec Hushov va guanyar l'esprint a Montjuïc per davant d'Òscar Freire i José Joaquín Rojas, mentre que Canzallara va conservar el mallot groc de líder. Aquella etapa va portar la ronda francesa al cor de Catalunya en una jornada marcada per la pluja. I acabem el divendres perquè també és una data important per l'atletisme català. El 10 de juliol del 2021, l'atleta barcelonina Sara Gallego va guanyar la medalla de plata als 400 metres tancats de l'Europeu sots 23. La corredora de l'Hospitalet Atletisme va acabar segona a Tallinn amb un temps de 55 segons i 20 centèsimes. Amb aquella marca va batre el rècord d'Espanya absolut, que estava en mans de Cristina Pérez des de feia 33 anys i va confirmar-se com una de les grans promeses de l'atletisme català.
0: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
5: Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
6: Suena bien.
5: 4,3 litros de consumo a los 100.
6: Suena a Qashqai Power.
5: Y al 0% TAE.
6: Suena a que estreno Nissan.
5: Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en Nissan.es.
7: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
1: A la brúixola de Radio Estadio, gas a fons.
8: A fons, a fons, gas a fons per repassar l'actualitat del món del motor. Tant se val el número de rodes, dues o quatre, perquè tenim el millor pilot de la parrilla informativa, Alejandro Pozo. Ale, hola.
9: Hola, Albert, muy buenas.
8: Fue el pasado un fin de muy movido en el mundo del motor, sobre todo en las cuatro ruedas, y empezamos, como no puede ser de otra forma, con la categoría reina del automovilismo, la Fórmula 1 y el Gran Premio de Gran Bretaña, que acabó con sorpresón.
9: Así es, Albert, porque el fin de semana en Silverstone estaba siendo dominado por el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ganó la carrera al sprint del sábado, salía desde la pole el domingo, pero las cosas se comenzaron a torcer desde la salida para el joven piloto italiano. Los dos Ferrari adelantaron al de Mercedes en la primera curva, aunque Antonelli reaccionó y adelantó a Hamilton unas vueltas más tarde para ponerse segundo. Fueron pasando las vueltas y Antonelli empezaba a acercarse peligrosamente a Leclerc. De hecho, parecía bastante probable que le pudiese adelantar para ganar la carrera, pero un problema en su Mercedes, otro más, problema mecánico generado tras pisar la parte exterior del piano en la curva 9, pero no de forma excesiva, ya lo había hecho así varias veces Antonelli, era su trazada, pero le acabó condenando a

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Sí, ja tornem a estar aquí, que hem estat uns quants dies sense estar per tot això del futbol i tal, però bueno, ja ho han solucionat més ràpid.

ràpid i ja podem, doncs, no hi ha penals, no hem d'esperar cap cosa estranya i podem començar el Nits de Ràdio del ja dimecres, 8 de juliol de 2026. Des d'ara i fins a les 6, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I una setmana més, quan arriben aquestes hores i no hi ha futbol, perquè, clar, aquests dies hem estat una mica condicionats pel balón, per l'esférico, si entra o no entra, si hi ha penals, no hi ha penals, si es classifiquen, si juguen en Dallas o en Los Angeles o en Nova York, però no, ara ja tenim amb nosaltres l'home que és capaç d'analitzar les figures, les persones que han passat pel món de la televisió i que, sobretot, ens fa passar una grandíssima estona, com és Robert Calvo!
6: David Cervelló!
7: No crio gaire perquè les finestres són obertes
5: és
7: i
5: que, clar,
7: potser despertaré algú a aquesta hora de la matinada.
5: A veure, desperts estaran, perquè no es pot dormir per la calor i per la suor
7: la suor sobretot.
5: És que la suor és una cosa que dius...
7: És el carregalisme per tot el cos.
5: Mare meva, jo és que estic suant de forma constant. O sigui,
7: sí.
5: Jo no m'aturo.
7: No, i més a més surts de la dutxa i segueixes suant.
5: Efectivament.
7: Vull dir que podries estar sota la dutxa tot el dia. El que
5: sí,
7: passa
5: sí.
7: Que,
5: clar.
7: No és el que hauríem de fer.
5: No.
7: És el que hem de fer, vaja. Per tant, ens dutxem 2-3 cops al dia,
5: sí,
7: 4...
5: Sí. Jo tinc poros que van gotejant, van fent gotes de suor tota l'estona.
7: Puc dir-te que ja des del mes de maig fins al mes d'octubre, novembre, jo estic tot el dia moll.
5: Imagina't.
7: Tot el dia.
5: Sí. És que és
7: llavors,
5: això,
7: de novembre a abril, diguéssim que estic una mica humit.
5: Val.
7: Jo no paro de suar tot l'any.
5: O sigui, tu ets de suor perenne,
7: sí.
5: Però clar, la quantitat de litres perduts depèn d'això, el balanç de sudoril. Bueno, doncs a veure, anem a refrescar, anem a fer una ràdio fresca.
7: Et portaré un exponent que ens ve a explicar que tu i jo tenim una infància, tu una mica abans que jo, però som de la mateixa quinta.
5: Bueno, ja em queda lluny.
7: Tenim una infància que podríem dir que hem sortit bastant airosos d'ella per vist de les coses que hem viscut a la televisió, no? Per exemple, els personatges que han passat per la nostra vida. I no parlo només de personatges televisius, parlo de personatges de tota mena, de cantants, d'actors, d'actrius, d'excentricitats, de personalitats excèntriques... I aquesta que avui tenim aquí, la nostra celebrity convidada d'avui, combina les dues coses, l'excentricitat i a la vegada la tendresa, però sense ser tendra del tot, perquè en realitat és impostada, i ho descobrirem just al final de la secció, quan descobrirà la seva veritable cara i la que ha acabat destapant ja d'una edat, podríem dir que molt adulta, perquè aquesta dona... s'ha dirigit tota la vida, o gairebé tota la vida, als més petits, als infants, als nens i les nenes, però, clar, no ho feia quan ella era una nena. No. Ho feia quan ella ja tenia 20 llargs, 30 llargs, no? Mm-hmm. Estic parlant de l'amiga de los niños, David. Si
5: val.
7: Tu et diuen en aquest país l'amiga de los niños, val, perdó.
5: Jo per mi era Teresa Raval, però perquè clar, jo sóc més gran.
7: És que ara em vindran algunes generacions a dir-me...
5: Sí.
7: Home, per mi era Teresa Raval.
5: Sí, sí.
7: Home, per mi era Gloria Fuertes,
5: per
7: exemple.
5: Sí.
7: Però diguéssim que per la gent de finals dels 80, o mitjans dels 80, i que vam ser nens i nenes, als 90, hi ha una persona que, sens dubte, ha marcat la nostra vida i, en algun cas, segurament l'haurà marcat per malament, perquè s'haurà sortit del guió, aquella persona. Ho dic perquè a vegades és una mica elèctrica aquesta celebrity que tenim avui. I és que avui et porto a l'amiga de los niños, Letizia María Sabater Alonso. Letizia Sabater!
5: Ostres!
7: Perquè fa una setmana...

0: setmanes vam parlar aquí d'una altra Letícia, sí, que és història, cert, de la televisió. Cert.
1: Que jo vaig pensar, ai, que em parla... No, no, no, no, no, aquell dia no, avui sí.
0: Vam parlar de la Letícia amb Z.
1: Sí.
0: I ara parlem de la Letícia amb C, o amb, sí, o amb C, de casa, que és Letícia Maria Sabater Alonso, Letícia Sabater, una dona que, segons diu la seva biografia, va néixer el 21 de juny del 1966. Per tant, acaba de fer anys, fa poques setmanes, i la felicitem des d'aquí, del 66, David? Del 66, vull dir, ja té una edat sí, aquesta dona. Sí, sí, sí. Però això et dic que quan feia d'amiga de los niños no era tan niña, eh? No, clar, la Letícia Sabater.
1: Clar, clar, no, aquesta dona que segur, sí,
0: una madrilenya que ens ha acompanyat a molts nens de tota Espanya, però que jo crec que segueix sent molt, molt madrilenya. No sé per què, em sembla un personatge molt, molt de Madrid. Mm. En fi, Letícia Sabater, avui repassarem la seva carrera des de la música, passant pels nens petits i arribant als nens més grans. Ja veuràs per què et dic això, perquè és que acabarem per tot l'alto i amb una festa estival que Déu-n'hi-do. Letícia Sabater, als 80, als 90, ho era tot a la televisió. Mm-hmm. La seva carrera televisiva va començar, de fet, va començar a la Vuelta Ciclista a Espanya, David, sí, ara que estem amb el Tour de França.
1: Sí.
0: Va debutar davant de les càmeres l'any 1986 com a figuranta de l'1-2-3 Responde Otra Vez, i després va aparèixer com a hostessa durant la Vuelta Ciclista a Espanya, i després ja el 1989 es va convertir en Chica Hermida perquè va aparèixer a Por la Mañana, el programa que presentava Jesús Hermida a Televisió Espanyola en aquell moment i del qual ja n'hem parlat aquí. En aquella època comença a entrar a les cases de tothom. Primer amb la Vuelta Ciclista, que jo em pregunto... Clar, la Letícia Sabater dels 80 no és la mateixa de la Letícia Sabater,
1: no, clar,
0: que ara.
1: Clar.
0: I anava amb un altre aspecte. Tenia... De fet, sembla més gran als 80 que ara, tot i que ara és bastant grandeta.
1: Sí.
0: I en la Vuelta Ciclista a Espanya, jo he vist imatges, he vist fotogrames. No he trobat el vídeo on ella expliqui aquell moment en el qual va aparèixer la Vuelta Ciclista a Espanya, però va ser-hi, i després, com et deia, va estar amb l'Hermida, i en aquella època és quan comença, diguéssim, a captivar els directius de la televisió i es converteix en una estrella de la televisió. Tant és així que li van fer una cançó. Un pingüino en mi ascensor té una cançó que es diu Televisión Star, que diu, y es que yo quiero ser como Letícia Sabater.

0: de estar.
1: Déu-n'hi-do, un pingüino amb mi ascensor.
2: És que ella es va convertir en la reina dels, de les saletes d'estar de casa, dels menjadors de casa. Durant la seva infància, la Letizia Sabater va patir molt a causa del seu estrabisme que l'ha acompanyat tota la vida i que a dia d'avui segueix, diguéssim, que les imitacions que encara avui li fan encara segueix marcant aquestes imitacions. Però, tot i això, va aconseguir fer-se un forat a la tele dels 90 i allà va començar, diguéssim, en els primers espais que eren els de continuïtat de la 2 de Televisió Espanyola.
3: Hola, buenas noches. Hoy en Cineclub, dentro del ciclo Jack Lemmon, tendrán un clásico de la comedia americana. Con Faldas y a lo loco. Con Marilyn Monroe y Tony Curtis. Esta película obtuvo un Oscar al mejor vestuario. Ahora pasemos al jazz. Esta noche en Jazz entre Amigos tendrán al grupo Kest, uno de los más consolidados de los 80. Su música es de gran intensidad y tiene importantes toques de improvisación y swing.
1: Fixa't que avui en dia la comunicació, qualsevol professional o professor o professora de comunicació et diria que això és infumable.
2: Sí, sí.
1: O sigui, et diria que així no es pot comunicar, que saps, si no enganxes els primers dos segons és que...

0: Ja no sé què, saps? Vull dir que hi ha coses que jo no sé si hem anat a millor. Jo no critico, com ho feia, jo el que critico és que ara de cop i volta ens hem tornat com molt bojos, no? I les coses poden tenir una certa pausa, no?
1: Recordem també, i ho vam dir aquí fa unes setmanes, quan parlàvem de dels inicis de TV3, que la Mari Pau Huguet sortia a fer cada matí la continuïtat de TV3, deia, un dia, avui a Televisió de Catalunya començarem amb un...
0: Però amb pausa, amb calma, sense pressa, tu ja et quedaràs... És problema, o sigui... Però, bueno, és la competitivitat que hi ha ara per captar l'atenció, no? Com sembla tan perillós i tan poc productiu. Però, bueno.
1: I tant. Després d'aquesta continuïtat a la qual donava pas o la qual explicava Letizia Sabater, ella va començar, diguéssim, a divertir-se. Va començar a fer-se una xica pizpireta, que es diu, no? I va crear una cançó que es deia El Leti Rap, i aquí ve la part musical d'aquesta celebrity d'avui, va crear una cançó que es diu El Leti Rap, perquè ella va convertir-se en aquesta reina de la tele amb els nens amb el programa Con Mucha Marcha.
0: Mare meva, escoltem-ho. Bueno, era un tipus de música dels 90, molt.
1: Sí, totalment. Aquest sintetitzador.
0: Sí.
2: Colega, el Leti, te voy a enseñar una nueva forma de bailar el Leti Rap. Podrás vacilar y te podrás quedar con todos los colegis de tu misma edad. Ponte una gorra para...
0: Si dius vacilar i colegis, ja vol dir que tens revisions anuals,
1: Vinc aquí a desxifrar o a intentar desxifrar el seu llenguatge televisiu. Perquè va crear algunes paraules, va acunyar algunes paraules, no?
0: Termes que ja són molt boomers, que diuen ara,
1: els caducos. No són ni boomers, gairebé. És que ni els boomers ensenyen allò.
0: És prehistòric,
1: Diu aquesta lletra, que és pura poesia, profunditat. Diu, soy tu colegi Leti, i te voy a enseñar una nueva forma de bailar el Leti Rap.
0: Molt bé.
1: Podrás vacilar y te podrás quedar con todos tus colegis de tu misma edad. Ponte una gorra para empezar. Y cálzate unas Alpe guay guay de verdad. Tronquis y coleguis, vamos a rapear esta supermarcha que te va a molar. Boy girl, brazo arriba, brazo izquierdo, movimiento circular, tronquis a la izquierda, esto es el Leti Rap.
0: Molt bé. Molt bé. Jo m'imaginava el Fernando Sánchez Dragó analitzant la lletra. Aquí quan dice i tal, Mare meva. Impressionant. Però sí, prou bé hem sortit, Prou bé hem sortit.
1: Per això et deia a l'inici que hem sortit molt bé, perquè hi havia una noia o una dona a la tele a les 8 del matí que ens deia tronquis, col·leguis i Leti Rap. I ens feia ballar el Leti Rap, ens feia cantar el Leti Rap. I deia... Ok, Mackey, I deia, a mediodia, alegria. Ara ho escoltarem. Però és que ella va començar a presentar un programa que es deia Con Mucha Marcha a Televisió Espanyola, que era una cosa que no s'acabava mai. Començava a les 8 del matí, et despertava, després et feia una mica d'aeròbic, ara ho escoltarem, i a més t'animava al matí, tenia un lloro allà al costat que a mi em fa molta gràcia que li deia cállate loca! Cállate loca!
0: Molt bé, molt bé.
1: El lloro li anava dient cállate loca.
0: Com ha canviat lo de la salut mental, en televisió?
1: Sí, també és veritat. Ella anava fent aeròbic, escolta.
3: Bueno, chicos, ha llegado el momento del aeròbic. ¿Estáis todos preparados? Porque vamos a trabajar pintura, doblete, cadera i tòrax.
0: Molt bé.
3: Así que si estáis preparados, no os preocupéis, hombre, si tenéis alguna...
0: Bueno, ella els abdominals els ha treballat molt, perquè ara els té...
1: Sí, la veritat és que sí, que els té treballats, però per la cirurgia.
0: Sí, per la cirurgia.
3: Y a las chicas, haciendo tabla aeróbic, ¿ok?
1: És que potser la gent ara no ho sap, però la Letizia Sabater, en una de les seves múltiples operacions de cirurgia plàstica o de cirurgia estètica que s'ha fet, es va fer això que es diu el six-pack, que vol dir que se't marquen els abdominals a la panxa com si tinguessis uns abdominals de veritat, però són de per riure, són de pega.
0: Són de pega. És que, a veure...
1: Ella no els té de veritat.
0: No.
1: El que passa que vull dir que, per l'edat que té, està prou bé, Vull dir que es cuida bastant, és una dona que... Bé, no sé. No sé si es cuida molt.
0: Bueno... Deixem un dubte,
1: Sí, al final de la secció, perquè ho dic això.
0: A veure.
1: Doncs ella es va convertir en una sensació fent aquest programa Con Mucha Marcha, que ella es passava tot el matí a la tele, anava donant pas a les Tortugues Ninja, anava donant pas a tota una sèrie de dibuixos animats, i al final s'acomiadava amb el seu llenguatge habitual.
3: Taratara, hey! Bueno, todo bien, ¿no? Ya sabéis que lo mejor del martes, ¿qué es? que mañana es miércoles.
0: Molt bé.
3: Qué malo, ¿no? Malísimo. Bueno, nos seguimos con mucha, mucha marcha. ¿Por qué?

0: tenemos mucha marcha con Reporter Blues, mucha marcha con nuestras recetas de cocina, muchísima marcha con las tortugas ninja y mucha, pero que mucha más marcha con nuestra canción, que espero que la bailéis y cantéis vosotros en casa y yo aquí en el estudio, pero acompañada por todos, ¿vale? Bueno, y ahora ya, requete, requete, ay, muchísima marcha, me voy a poner muy bien y comodita para ver nuestra próxima serie que empieza... ¡Ya! ¡A por ella, chicos!
1: Jo t'he de dir que, sincerament, a mi em van parlar així quina durant angúnia. Molt temps, jo la veia, la Letizia Sabater, sí, sí. I per això et dic que prou bé he sortit, per com em parlava aquesta dona, sí, que parlava d'una forma absolutament antinatural als
2: exacte,
1: nens i les nenes.
2: Exacte.
1: Perquè els nens i les nenes, ni els dels 90, no. Parlàvem així pel carrer.
2: Ningú mai ha parlat així.
1: O sigui... ningú mai ha parlat així, com si estigués doblant sí. una sèrie de... No sé. Sí.
2: És allò de que la gent tenia... Perdó, amb tots els respectes, per la Letizia, que calli ja i que posin la sèrie. Saps? Jo vull veure la... Perquè érem programes contenidors. Érem programes on veies les sèries i volies veure allò. Si lo de més et sobrava.
1: Ella es volia fer l'enrotllada.
2: Sí, clar.
1: Però no ho era gaire d'enrotllada. De fet, ja, estressava bastant. Sigui com sigui, va ser tant l'èxit d'aquest programa de com sí. mucha marcha sí. que a Televisió Espanyola van dir, escolta'm, ja que la tenim de dilluns a divendres, li podríem donar un programa també el dissabte al matí. Ah, sí. I es deia No te lo pierdas i el presentava juntament amb Enrique Simón.

0: Vam sortir molt bé, eh? Però...
1: Sí, sí.
0: O sigui, sí, sí. Això tu ara ho poses una professional de la salut mental, suposa, i diu, ara ho entenc tot, eh? Saps allò, sí, que analitzen, sí, els traumes infantils i tot això? Doncs
1: a més, a més,
0: comenceu, sí, a veure programes d'aquests i entendreu moltes coses de la gent que li
1: si
0: passa.
1: Si vegessis,
0: saps,
1: el vídeo d'això que estem escoltant...
0: No, és que estic sagnant per una orella.
1: Ella està contínuament mirant a càmera, fent saltirons, eh?
0: Bueno, mirant a diverses càmeres.
1: Intensitat, sí. I anar rient.
0: No, no, clar. Perquè almenys el Simón anava cantant, no té el pie, sí, i l'altre feia...
1: Sí, sí, quan més feia això.
0: Mare meva, ostres, tu.
1: Bé, l'èxit va ser aclaparador. Estem, oh, a l'any 1991. De fet, va ser tal l'èxit d'aquests programes, de No te lo pierdas i Con mucha marcha, i després de la continuïtat i el Jesús Hermida, sí, que Mariano Zores li va donar un paper en una sèrie a Letizia Sabater l'any 1991. Va ser en aquell moment en el qual va néixer la televisió privada a Espanya. Telecinco i Antena 3 van arribar a les nostres vides i a Telecinco van dir, a veure, qui podem fitxar?
0: No, clar.
1: A part de Laurita Valenzuela, perquè ens acompanya els matins, però abans de la Laurita Valenzuela, qui podem posar? I diu, home... a la Letizia Sabater, sí, diu, i com li posarem en el programa? I diu, bueno, la primera part es deia Desayuna con alegría,
0: sí,
1: i la següent part es deia, sí, a mediodía, alegría.
0: Mare meva.

0: a l'escoltar les notes de veu a doble velocitat.
1: Sí.
0: Ella anava a 1,5 o a 2.
1: Totalment. Anava bastant accelerada, sí. I després deia unes paraules que ningú tenia, perquè compitronqui, què vol dir?
0: Tronqui, tronqui, col·legui, mitxi, mitxi, fripi, tronqui, flinqui, maquei...
1: Llenguatge molt dels 90, ara hi haurà algú dient sí, jo deia compi, jo deia
0: sí, home,
1: tronqui.
0: Sí, sí, home, sí.
1: Molt bé. Jo no ho deia, no, mai he dit tronqui.
0: No.
1: Bé, diguéssim que va ser l'època daurada de Letizia Sabater, als sí, 90, als sí, inicis dels 90. Després a Telecinco també va passar per altres programes com, Mañana serán estrellas, l'any 1993, amb Carmen Sevilla i Manolo Escobar, Mare i Campeones de la Playa, l'any 1994. El 1997 va abandonar Telecinco, no, i va tornar a Televisió Espanyola per presentar alguns programes especials, va fer una presentació així com esporàdica de Com mucha marxa, que va amagar amb tornar, però no. A l'inici dels 2000, jo crec que va presentar el seu programa que ningú recorda, que jo sí recordo, perquè la vaig entrevistar en aquella època. No confessaré res aquí, bueno, sí, ho confessaré. La vaig entrevistar en un programa que es feia per una televisió que ja no existeix, que es deia Localia. Ella va venir de convidada en el programa en el que jo estava, un programa que es deia Encadenados,
0: sí.
1: I jo feia un personatge, a banda de fer de mi, de la meva persona en el programa, jo feia d'un personatge que es deia Popova, que era una reportera russa, vale, que anava amb una perruca rosa. Llavors, ella és tan egocèntrica,
0: sí,
1: que va arribar allà al plató i es va creure que jo era una imitadora, que li intentava fer una imitació, i li vaig dir, no, jo soy un personatge del programa. Llavors ella em va dir que no, que tota l'estona l'intentava imitar, i que ella era inimitable. Dic, bueno, deixa'm que ho dubti. Sigui com sigui, la vaig entrevistar en l'època en la qual ella, en un canal local de Madrid, que es diu Canal 7, o que es deia Canal 7, no sé si ja ha mort aquest canal, va presentar un programa que es deia Mentires Peligroses. Mentires Peligroses és un... Com et diré? Era com el del Julián Lago, te'n recordes?
0: Sí,
1: la màquina
0: sí,
1: de la verdad?
0: Sí.
1: Val. Doncs això era la màquina de la mentira.
0: Ah, mira.
1: Però era una mica més rudimentària. Ells ho vestien com d'una cosa... Has d'escoltar tot el tall sencer perquè al·lucinaràs. Era la màquina de la mentira, no era res, ni més ni menys, que un assecador d'aquests de perruqueria, d'aquests sí, del cap, que sembla una nau espacial,
0: sí,
1: amb uns llums LED al voltant, d'aquests de Nadal, i llavors una màquina de fum al darrere. I llavors deien que allò et treia les mentides a la gent que anava allà, que anava, per exemple, a passar comptes de temes de banyes.
0: A veure...
2: No sé si es verdad que te dedicabas a pasearte en pijama y en sujetador.
3: Pero yo en mi caso me paseo como a mí me da la gana.
2: Sí, sobre todo delante del marido de tu hermana. ¿Y se
3: acuesta
2: contigo o qué?
3: Que no tengas un marido tan golfo. Es mi problema.
4: ¡Coño, guapa!
3: Yo en mi casa tengo que andar como tú quieras, como tú quieras. Yo en mi casa ando como a mí me da la gana. En sujetador o en pelotas, en mi casa.
4: Pero no delante de mi marido, guapa.
3: Porque se vaya de mi casa.
2: No, hombre, pero es que lo hacías
4: pilar. Por eso me
2: estás haciendo. Parece ser que lo hacías apuesta. De todas formas, mira. ¿Qué te parece? ¿Por qué no te sometes a la máquina de la tortura? Vamos a ver.
5: Pero es de la tortura.
6: Pero si no hace el
5: golpe,
6: si
5: cobra
6: los mismos.
2: Por favor, pásala a la máquina de la tortura, por favor.
6: Fanta limón.
2: Seguridad, por favor, pásala a la máquina de la tortura.
6: ¡Vaya ahora!
2: Antes de nada, mucha gente, bueno, hay mucha gente, una cosa quiero decir, muchísimos matrimonios que nos están llamando para ver si podemos meter a su marido en la máquina de la tortura. Nos están llamando así de mujeres.
0: Así de mujeres.
7: Ruth Metterbap es un invento del equipo científico de la Universidad de Brampton que se basa en un mecanismo que recoge los vapores que desprende el cerebro ante las reacciones de la persona. Es una máquina que, a pesar de estar en proceso de ajuste, ya cuenta con el aval de la Society of Scientific Research de Middleware. Su grado de fiabilidad está en un 80%.
0: Sí, claro.
1: Atenció, perquè la màquina de la mentida o de la màquina de la tortura, com deia ella, es diu Truth Meter Bap, que vol dir la màquina de la veritat o el...
0: Sí, sí.
1: La màquina que a través del vapor et treu la veritat. El Truth Meter Bap, ho acaba de dir aquest tall...
0: Jo era més de Vicks Vaporub, també t'ho dic, o Vaporab, que és com hauríem de dir, però bueno.
1: Diu, és un invento de l'equipo científico de la Universidad de Brompton que se basa en un mecanismo que recoge los vapores que desprende el cerebro ante las reacciones de la persona. Es una máquina que, a pesar de estar en proceso de ajustes, ya cuenta con el aval de la Society of Scientific Research de Middleware. Su grado de fiabilidad está en un 80%.
0: Sí, sí.

0: el que deia, aquest assecador de perruqueria que tenia uns llums al damunt i que traia la veritat, evidentment, no hi havia ni veritat ni mentida, perquè allò no traia res, com a, sí, sí, com a molt traia uns pèls que havien quedat allà, de quatre dones que havien passat.
1: No, bany de vapor, uns baos, podien ser. Sí.
0: He de dir-te que després de l'etapa de Letizia Sabater presentant aquest programa, la va rellevar Loreto Valverde, que algun dia també haurà de passar per aquesta secció, Loreto Valverde.
1: Sobretot la seva risa i aquell...
0: Sí, Loreto Valverde, hi ha gent que no la coneix i que l'ha de conèixer.
1: Anava a dir que, per sort, Letizia va deixar el món de la televisió, però, clar, hi ha un altre món que va acabar perdent, que és el món de la música, no?
0: Clar, el món de la música, diguéssim que va estar uns anys aparcat, perquè des del Leti Rap no havia fet música seriosament. I en els darrers anys ens regala... Fa una cosa... És com la Maria Carey, però a més ho fa dos cops l'any. No un cop l'any, dos cops l'any. Ella per Nadal ens fa una... Bueno, anava a dir un villancico.
1: Sí, com el polvorrón.
0: I a l'estiu ens fa la cançó de l'estiu.
1: Molt bé.
0: Per exemple, jo t'emporto unes pinzellades.
1: Molt bé,
0: la més famosa es diu La Salchipapa.

0: Però mira, el que vull dir és que a la salsipapa, aquesta cançó, a part que és poesia pura, la gent ho haurà detectat, no té maldat.
1: Això és veritat.
0: D'una etapa d'estiu, que és aquesta salsitxa de Frankfurt amb patates fregides que serveixen a tants i tants bars com a etapa de si prens una... el que sigui.
1: Sí, sí.
0: Aquesta cançó no té maldat, però ella va, diguéssim, ha redoblat el seu esforç i també la seva tendència ha canviat. Ja no es dedica a un públic tan, diguéssim, familiar, sinó que va més a buscar, per exemple, el Mr. Policeman.
1: A veure...

0: papito, ¿qué pelo llevas? Me gustan latinos, me ponen cachondo.
1: Ah, mira, directament, no, no és sutil, eh? La... No, me ponen no, cachonda, ja, directament.
2: Una cançó que es diu 18 centímetres.
1: Veu, home, sí, és poc, poc sutil. El Jordi Dan era més sutil. Amb...
2: Sí.
1: Ai, las chichas les gustan la parrilla. Ah, però clar, aquí ja...
2: Per los chorizos parrilleros.
1: Sí, los chorizos parrilleros.
2: Ah. Ella era més sutil, era més de llegir entre línies, havies de llegir entre línies. Amb ella no, amb Letizia Sabater no has de llegir mai entre línies.
1: No, no, salta
2: sempre
1: la vista.
2: Sempre que et trobaràs. Sí, sí. Letizia Sabater, que després de diguéssim, de passar per la seva època daurada de la televisió, s'ha dedicat a fer realities. Ha estat a La selva de los famosos el 2004, Antena 3, a Esta cocina es un infierno el 2006, a Telecinco, a Mira quién baila, edición Navidad, el 2006, a Televisión Española, a Acorralados, l'any 2011, a Telecinco, a Expedición Imposible, el 2013, a 4, a Supervivientes, el 2017, a Telecinco, i a La casa fuerte, el 2020, també a Telecinco.
1: Déu-n'hi-do, doncs acabem musical i televisivament amb Letizia Sabater i la setmana que ve fem el darrer de la temporada de Televities amb el grandíssim Robert Calvo. Gràcies, Robert, fins la propera.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Són les 12, és la 1 en Canàries.
5: Notícies en Onda Cero.
4: Buenas noches. Estados Unidos ataca de nuevo a Irán en respuesta a la ofensiva de Teherán sobre tres buques comerciales en el estrecho de Hormuz. Varias personas han resultado heridas tras ser alcanzadas por la metralla de un proyectil en la región de Sirik, al sur del país, según la televisión estatal iraní. Este ataque se produce en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán y después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos volviera a imponer sanciones a las ventas de petróleo iraní. Corresponsal en Estados Unidos.